Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

entrada al migdia. Protegiu l'amor fortí, si així ho vol Déu, així sia.

Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Radio Montornès 91.2 FM.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

Ràdio Montornès. En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: Moianès, 91.2 de l'FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Mira, té canes, arrugues de 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs. Que...

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
2: A casa, la feina i al carrer.
3: Quan anem de festa o a...

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

0: en Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futur.

0: Radio Montornès 91.2 FM.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa després de 3 dies amb temperatures molt per sobre de la mitjana. Els termòmetres han superat els 40 graus a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, amb 42,5 graus a Vinebre, rècord de setembre dels últims 20 anys. En 3 dies, 111 estacions del Servei Meteorològic han superat els seus rècords de temperatura màxima. Durant l'episodi, el SEM també ha atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greu i 3 de lleus. Avui es mantenen també les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Montroig i es manté també el risc extrem d'incendi a 14 comarques catalanes. I els sindicats majoritaris d'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat malgrat els darrers intents de negociació. La portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Mònica Rodrigo, ha dit avui al Notícies en xarxa que entén el cansament de la comunitat educativa per unes convocatòries que, d'altra banda, considera essencials.
2: Som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. Jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur.
1: Alguns centres, de fet, ja han comunicat a les famílies que arrencaran les classes amb total normalitat. I pel que fa a la mobilitat, hi ha retencions importants als accessos de Barcelona. Destaquen 9 quilòmetres a la 2 entre Cornellà i Molins de Rei, en sentit Barcelona, i 5,5 quilòmetres de la B10 i la B20 en sentit sud. També hi ha congestió a la C58 entre Barcelona i Montcada i Reixac, amb 4,5 quilòmetres d'afectació. I a banda, avui comencen les obres de rehabilitació del ferm a la 2 al Pla d'Urgell i als termes de Mollerussa, Vila-sana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés. Els treballs s'allargaran fins al 16 de setembre ja provoquen retencions en aquest punt. I també el servei de metro de l'L9 i l'L10 Nord de Barcelona entre la Sagrera i Bonpastor es reprèn avui després de les obres al macropou de la línia. I a partir d'avui també la Generalitat reforça diverses línies de bus interurbà. A Barcelona reforcen l'Express Barcelona-Cerdanyola UAB, la B6 entre Sabadell i Barberà, Badia i la UAB i també la línia 753 entre Manresa i UAB. També s'entren en servei reforços a la M12 i M13 entre Terrassa, Rellinars i Castellbell i el Vilà i també entra en funcionament la línia entre Guissona i Cervera.
3: Ràdio Montornès.
4: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachán. Au, ja m'ha acabat.

la teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Tornès, 91.2 de l'FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa després de 3 dies amb temperatures molt per sobre de la mitjana. Els termòmetres han superat els 40 graus a Ponent, la Catalunya central, i també a les Terres de l'Ebre, amb 42,5 graus a Vinebre, rècord de setembre dels últims 20 anys. En 3 dies, 111 estacions del Servei Meteorològic han superat els seus rècords de temperatura màxima. Durant l'episodi, també el SEM ha atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greus i 3 de lleus. Per aquest dilluns es mantenen les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Mont-roig i es manté el risc extrem d'incendi a 14 comarques catalanes. I els sindicats majoritaris d'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat malgrat els darrers intents de negociació. La portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Mònica Rodrigo, ha dit avui a Notícies en xarxa que entén el cansament de la comunitat educativa per unes convocatòries que, d'altra banda, considera essencials.
2: Som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. Jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur.
1: Alguns centres ja han comunicat, de fet, a les famílies que arrencaran les classes amb total normalitat. I pel que fa al trànsit, un accident a l'AP7 a Banyeres del Penedès deixa un carrer tallat en aquest punt i provoca circulació intensa. A banda, avui comencen les obres de rehabilitació del ferm, a l'A2 al Pla d'Urgell i als trams de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés. Els treballs s'allargaran fins al 16 de setembre i ja provoquen retencions des de primera hora del matí. I aquesta setmana i fins al 13 de setembre el Servei Català de Trànsit, Mossos i les policies locals reforcen els controls sobre l'ús del cinturó, el casc i els sistemes de retenció infantil. En la campanya de l'any passat es van imposar 1.608 denúncies en només una setmana, la majoria 1.390 per no portar el cinturó. La sanció per no utilitzar correctament aquests sistemes de seguretat és de 200 euros i la pèrdua de 4 punts del carnet. I aquest matí s'ha produït una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de Tarragona, al carrer Marcelí Domingo, mentre es manipulaven productes químics. 3 persones han resultat ferides i els bombers hi han desplaçat 7 dotacions i el grup de risc i incidents tecnològics. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia, molt bon dia, salutacions ben cordials i benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès, segona setmana del mes de setembre. Acabem de reentrar després de l'estiu. Portem tres dies, avui quatre, i ja estem inaugurant la segona setmana de setembre. Ja sabeu que setembre per nosaltres és un mes especial perquè ens porta de cap a la nostra festa major. Ja vam començar la passada setmana dient que doncs estan a tocar les darreres festes de l'estiu. Santa Coloma, la setmana aquesta que hem deixat, aquest cap de setmana, Santa Perpètua, i queda Montornès i s'acaba l'estiu. Martorelles també, Miquel, totes juntes, doncs vinga. I Montornès, i acabem l'estiu. I després ja ve la Mercè, però és una mica més endavant. Però, Miquel, bon dia, que el tenim aquí al costat. Què tal, com estàs?
2: Molt bon dia, Núria. Bon dia a tothom. Doncs molt bé, començant setmana, com tu.
1: Doncs sí, comencem setmana amb aquesta caloreta que ha fet cap de setmana, que ha donat per fer molta platja. Diuen que les platges estan a rebossar, fins i tot alguns ajuntaments han obert piscines.
2: Per deixar-se la pell, no? També?
1: Digue'm.
2: Per deixar-se la pell, dic.
1: Sí, déu-n'hi-do, perquè 40 graus a Tarragona, 42, han superat tots els llindars que fins ara hi havia anotat amb aquestes altes temperatures. Al mes de setembre, si havia ja arribat a un llindar a finals de la setmana passada, doncs ho ha superat amb aquests 42 graus de Tarragona. Després en parlarem. Però sí, sí, ha donat per molt el cap de setmana per achicharrar-se o per socarrar-se, però la veritat és que el calor no és el mateix a pie de playa que a pie d'asfalto. Canvia una mica i la veritat és que sota la ombrella, la sombrilla, doncs encara amb aquest aire que fa a peu de platja s'està una mica bé. Deia que molts ajuntaments han obert el mes de setembre a les seves piscines, perquè tot i que les tancaven a finals d'agost, amb aquesta onada de calor del setembre, doncs moltes poblacions s'han vist una mica obligats a obrir per doncs, beneficiar a tota la població.

0: Perquè la calor s'ha fet tan intensa aquests primers dies de setembre que ja veurem què passa a les vacances als propers anys. Molta gent està dient que haurem de traslladar les vacances al setembre i a l'octubre. No sé si has escoltat, però molta gent ja pensa que les vacances al juliol i a l'agost no es podran fer amb aquestes temperatures.
1: Doncs no sé on ens ficarem, perquè si no es pot fer vacances, tampoc crec que sigui gaire positiu treballar amb aquestes condicions, no?
0: Això t'anava a dir, dic, doncs, mare
1: meva.
0: Quan
1: estàs de vacances encara et pots refugiar en algun lloc, no? Però quan estàs treballant.
0: Clar, clar.
1: Si no ens permeten fer vacances en aquest període pel tema de les temperatures, doncs treballar no sé què haurem de fer.
0: No sé, suposo que són càbales que tots ens fem degut a aquestes onades de calor, però com tu deies, no sé què és millor o pitjor, treballar fins al setembre o agafar les vacances al març, no ho sé, però sí que és veritat que la calor està pegant molt fort i diuen els experts que aquesta serà la tònica que tindrem pels estius propers. Llavors, ja veurem, Miquel, com nos tenemos que ver, ja ho veurem. Per cert, què tal el cap de setmana?
1: Doncs molt curt i molt calorós, com tu dius. Ens ha costat descansar, no sé, aquest matí parlàvem una estona sobretot la nit de dissabte a diumenge. Per mi va ser una nit d'aquelles que costa dormir, que comences a donar voltes al llit cap a un costat i cap a l'altre perquè no aconsegueixes a dormir. Menys mal que era aquesta nit i el dia següent no ens havíem d'aixecar molt d'hora. Però molt dur, amb aquesta xafogor, amb aquesta sensació que hem tingut de temperatures tan elevades, rècords en fa anys que no teníem aquestes temperatures i, bueno, desitjant que arribi aquest canvi de temps que sembla que ens arriba cap a meitat de setmana, inclús amb probabilitat de pluges, d'alguna pluja, d'una mica d'aigua, que esperem que caigui bé, que no sigui tampoc una cosa radicalment violenta.
0: Esperem que no.
1: Perquè també aquestes previsions que tenim de pluges en aquest mes de setembre i el que ens queda de setembre i el que vindrà d'octubre, aquestes pluges poden venir doncs, una mica fortes.
0: Doncs sí, això és el que diuen, que a partir de dimecres canvia una mica el temps i pot ploure. Esperem això, que sigui suau i que faci bé a la terra, perquè ja tenim a Montornès plantades les mongetes de ganxet i ens agradaria que sortissin ben bones i que el temps acompanyés al camp i regués amb una força allò que toca, no desmesurada, sinó amb la calma. Re, doncs ja estem aquí i la veritat és que el cap de setmana ha passat molt ràpid, com sempre passa, molt ràpid. I el circuit també ens ha despertat aquí a Montornès dissabte a les 8 del matí. Se ve que no tenien altra cosa que fer.
1: Hi havia activitat, sí. No sé quina activitat hi havia al circuit,
0: sí, sí.
1: Però aquest cap de setmana hi havia...
0: I quan no?
1: Els motors de...
0: I quan no? Sí. I quan no, digo jo. En fi, jo em vaig aixecar dissabte cabreada, Perquè dic, no m'ho puc creure. Avui que puc dormir fins les 9 o l'hora que em doni la gana, ja estan los de los motores dando por saco. I que te'ls has de menjar, sí o sí. A veure si aquesta dona de Madrid s'emporta el circuit cap a Madrid i lo disfruten, però intensamente, des de primera hora de la mañana hasta última hora de la noche. Perquè, de veritat, a nosaltres, a nivell poble, ens aporta poco o nada. Jo diria que nada, però això és el que tenim. Soroll i més soroll que no ens deixa descansar ni els caps de setmana. I estem ja fins als nassos. Però el que sempre digo, que després tenim veïns i veïnes que són molt considerats i diuen que ens queixem per tot. Doncs, como nunca llueve a gusto de todos, ahí tenéis circuito. Bé, són les 10 i 15 minuts i nosaltres, a més de fer queixes... allò productives, doncs dic jo, perquè a mi no em molesta si no fa soroll. Si van activitats i no a soroll, doncs mira, que tire milles el circuit. Però el problema és quan doncs complica la vida a la gent. Això és un problema. Bé, com dèiem, aquí estem el Miquel Zafra, la Núria Catxán, i serem fins a les 12 del migdia. Al final això és un visto y no visto, un quiero y no puedo, perquè dues hores de ràdio passen com passen, Miquel, dues hores de ràdio.
1: Volant. Bueno, s'han de passar, eh? Però passen ràpides, sí.
0: Passen volant.
1: Avui passarà ràpid, a més, sí. Tenim molta varietat.
0: I tenim el Quintín.
1: Ara ens explicaràs tu. Sí, tenim el Quintín, ja el tenim aquí treballant a redacció, preparant la seva secció.
0: Sí, doncs avui tenim un matí allò amb una mica de teca, bona teca. Tenim propostes de festa amb el Quintín.
1: I tenim música. I tenim música d'aquí, del poble.
0: Tenim un músic del poble.
1: Jaime del Blanco, que ens visita per presentar ja definitivament el seu treball discogràfic Rebel.
0: Vull dir que tenim teca avui interessant i propostes que us agradaran una mica de tot i per tots els gustos. I a mi m'agradaria començar avui, Miquel, recordant que com que estem a tocar de la Festa Major, de fet queden... A veure, avui ja comencen les activitats i ara us explicaré coses, no? Des del 7 fins a finals de setembre tenim moltes activitats, però ja sabem que quan arriba la Festa Major arriben també les afectacions. Això és un problema i és un problema important, perquè allà on es fica tot el tema de la fira, els autos de xocs, els firaires, la xurreria, els cavallets... Doncs allà què passa? Doncs que ara mateix és un aparcament de cotxes i a partir d'avui això ja canvia. I això trasbalsa a molts veïns i veïnes que deixaven el seu vehicle allà i ara ja no el poden deixar. Doncs aneu amb compte, perquè comencen avui les afectacions que afecten el recinte firal. Fins al 20 de setembre hi haurà restriccions en l'aparcament i també talls de circulació en els diferents carrers del poble, principalment a l'avinguda Ernest Lluc i a l'aparcament del SEM Les Bernedes. La ubicació de la fira i el desenvolupament de les activitats de Festa Major comporten, com cada any, afectacions en el trànsit i la mobilitat. La policia local farà talls puntuals de trànsit en el transcurs de les activitats festives programades que ho requereixin, com els cercaviles, els correfocs, i es limitarà l'aparcament puntualment en espais reservats a efectes organitzatius. Feu cas de la senyalització perquè, si no, us portareu sorpresa. Ja sabeu, les principals afectacions, això sí, cal que recordeu que és el recinte firal a l'avinguda Ernest Lluc des de les 7 del dia 13 a les 11 del dia 22 de setembre. Queda prohibit estacionar al recinte firal i a l'avinguda Ernest Lluc. Hi ha restricció de pas a l'avinguda Ernest Lluc en el tram comprès entre els carrers de la Pau i l'avinguda Barcelona, els carrers de la Pau i el Montseny. Només es permetrà el pas als residents i als uals, allà on deixeu el cotxe, si hi ha igual. De la mateixa manera, no es permetrà estacionar al SEM Les Bernedes des de les 6 del dia 16 fins a les 14 del dia 21. Totes aquestes modificacions les teniu al web municipal montornès.cat. Allà trobareu una notícia que parla de les afectacions de Festa Major. A l'Espai Sarau, doncs ja sabeu, quan es celebra això dissabte al migdia, ja al matí de dissabte, doncs el cotxe tampoc pot estar allà, al carrer del tram del carrer Major, amb la plaça dels Remenses. Allà també hi ha molt aparcament, doncs aquest dia els cotxes no poden estar allà. Hem de ficar sentit comú. On es fan activitats, doncs els cotxes han de desaparèixer. I amb motiu del Castell de Focs, no es podrà estacionar als carrers de Camparera i als Castanyers i a l'Avinguda de la Llibertat, a l'entorn de l'Ajuntament, que és on es farà aquest any els focs artificials. Torno a dir, és molt important que feu una ullada al web municipal montornès.cat. Allà trobareu totes les afectacions. Si deixeu el cotxe, doncs, als jocs on hi ha activitats de Festa Major, tingueu això en compte perquè us estalviareu, doncs, sustos desagradables. I parlant de festa, aquesta setmana tenim la Diada Nacional de Catalunya a Montornès. Serà l'11 de setembre als Jardins Natividad i Arza, al costat del monòlit 11 de setembre. A més de la tradicional ofrena floral, l'acte comptarà amb actuacions musicals i danses i l'estrena de la colla bastonera de l'Associació Bruixes de Montornès i ballada de sardanes per finalitzar. La cultura catalana torna a protagonitzar la commemoració de la Diada de Catalunya. L'acte tindrà lloc el mateix divendres 11 de setembre a les 11 als Jardins Natividad i Arza, allà a l'Ajuntament. Doncs vinga. També, com comença la festa major, comença l'Open de tennis. Avui, 7. Ens acompanyarà aquest Open de tennis des d'avui, 7 de setembre, fins al dia 18. El Club Tennis Montornès celebra el seu emblemàtic Open amb participants de categories que van des de l'Alevi fins al sènior. Un any més, les pistes municipals de tennis acolliran l'Open de Festa Major del Club Tennis Montornès en competicions per totes les edats. Doncs vinga, també podeu fer una ullada a aquestes competicions i doncs, anar a gaudir del tennis. Aquest dimecres, avui és dilluns, estem a dos dies, es farà la primera presentació de les postres de Festa Major. Serà el dia 9 a les 11 a la pastisseria Vinyallonga. Arriba una nova edició de la Festa Major i amb ella unes noves postres. Què ens farà el Jaume de la pastisseria? Doncs haurem d'esperar dimecres, però surprise, surprise, segurament que estarà molt bo. I el mateix dia, però ja a la tarda, es presentaran els gelats de Festa Major. Serà a Can Tomàs, al carrer Major 66. Torna al Can Tomàs a elaborar uns gelats especials per Festa Major. Per quart any consecutiu, Can Tomàs crea uns gelats per viure la Festa Major d'una manera més refrescant. I no acaba aquí la cosa, perquè el dia següent, vull dir, això estem dient que és dimecres dia 9, doncs dijous dia 10, el dia següent d'aquesta presentació del pastís i del gelat, arriba la presentació del pa, el pa de Cal Forner. Serà el dijous 10 a les 12 del migdia, allà al carrer Major, a Cal Forner. Repeteix també experiència i torna a fer un pa únic per Festa Major. Ja estem una mica acostumats a aquests sabors especials de Festa Major que durant els 4 dies de Festa Major ens recorden que podem gaudir d'aquests sabors especials creats per els professionals de Montornès. I canviem de terç, deixem notícies d'àmbit local i ens endinsem en el Dia Internacional de l'Aire Net per un Cel Blau, que això és una mica perquè hem tingut aquests darrers dies avisos per partícules en suspensió. Avui encara està a l'avís, una mica més moderat, però avui celebrem aquest dia, Dia Internacional de l'Aire Net per un Cel Blau. L'aire, com tots sabem, és essencial per la vida. Sense l'aire no seria possible cap forma de vida, ja que és la principal font d'oxigen al reine vegetal, al reine animal i per nosaltres, els éssers humans. Doncs per això té importància l'aire que respirem, que estigui lliure de contaminants. I per això doncs, l'ésser humà ha de posar molt, molt de la seva part. I també és el Dia Internacional de la Cooperació Policial. L'Organització de les Nacions Unides va impulsar la creació d'aquest dia, el Dia Internacional de la Cooperació Policial, que se celebra avui. La finalitat, contribuir a estrenyar la cooperació entre les Nacions Unides i les organitzacions internacionals. Doncs una manera d'optimitzar mecanismes de coordinació entre les diferents institucions policials. També és el Dia Mundial del Bus, el Dia Mundial del Pèl Roig i el Labor Day o Dia del Treball als Estats Units. Aquí ho celebrem en una altra data, però ja sabeu que cadascú, cada país té els seus dies. Bé, avui celebrem el dia de Sant Grato, Regina, Amalberta, Sant Clodoaldo i Faciolo. A tots i a totes, que tingueu un dia meravellós, que gaudiu de totes les propostes que es presentin, i si es tracta de celebracions, doncs cap endavant, perquè sempre és agradable celebrar. Avui és l'aniversari de la Mònica Rodríguez Pérez. Moni, una abraçada ben forta. Felicitats, Mònica. També és l'aniversari de la Betty Blue. Betty, felicitats. I que tingueu un molt bon dia tots i totes, per molts anys. I nosaltres, com sempre, volem començar. I aquest cap de setmana m'ha acompanyat aquesta cançó. No me preguntes por què, Miquel, però aquesta és la cançó banda sonora del meu cap de setmana.
1: A banda dels sorolls dels motors.
0: A part del circuit. Totalment d'acord. Doncs per tots els que escolteu la ràdio, i especialment per tu, Cuando zarpa el amor.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Doncs anem directament cap a altres qüestions. Ja hem dit que avui parlarem de cuina amb la Bet Quadrades, que ens farà una pizza, allò Thermomix o manual, per fer en un plis-plas, però casolana. Avui sabrem que la Brigada Municipal d'Obres de l'Ajuntament de Montornès ha estat treballant durant l'estiu a diversos equipaments, recordarem que han fet. També avui el nostre convidat torna després de les vacances per compartir amb nosaltres al matí, és el Quintín Valiente, el primer dels col·laboradors que s'incorpora aquesta setmana, i ens parlarà de setembre, un mes màgic, sobretot pels montornesencs i montornesenques. I el Miquel Zafra doncs acabarà amb un altre montornesenc, músic de primera línia, Jaime del Blanco, i serà avui amb nosaltres per presentar el seu darrer treball. Doncs tot això aquí, a les mañanes de Ràdio Montornès. No us ho perdeu! Doncs anem a la part de serveis i contactem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. La nostra convidada és la Noelia García. Noelia, bon dia.
6: Bon dia. Avui dilluns baixen lleugerament les temperatures, però continuen altes, especialment a zones de l'interior. S'esperen màximes més elevades de l'habitual per aquesta època de l'any. Els termòmetres marcaran 38 graus a Igualada, 37 a Manresa i a Vic, 36 graus a Rubí, 35 a Sabadell, 32 graus a Barcelona i a Vilanova i la Geltrú i 31 a Mataró. Avui temps càlid, predominant el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud. És una informació d'AEMET.
5: Gràcies i fins demà. Farmàcia de Guàrdia avui, la Farmàcia Nord, al carrer Federico García Lorca, 34 a Montornès Nord. Per qualsevol emergència, recordeu que teniu el 061, el 112 o el 935721110, que és el telèfon de la policia local.
7: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Comercial Solar.
3: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
2: Comercial Solar.
3: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
2: Comercial Solar.
3: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
2: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
4: Las mañanas de Radio Montornès.
5: Durant aquest estiu, tant la Brigada Municipal d'Obres com dues empreses externes han realitzat obres de millora a diversos equipaments. Tot i que la gran majoria han estat tasques de manteniment, hi havia un equipament que necessitava intervenció urgent. Es tracta del Centre Juvenil Satèl·lit. Abans de l'estiu va patir un desprendiment del sostre i s'ha reparat la canal interior de recollida d'aigües pluvials i el fa al sostre. A més, també s'han fet treballs de repintat tant de dins com de les façanes. Escoltem a l'alcalde José Montero.
6: Vam tenir un despreniment, llavors s'ha fet una gran actuació, això sí, amb una empresa exterior que ha substituït tot el sostre d'aquella sala i hem aprofitat per reparar les filtracions que hi havia des de la coberta. Ha sigut una situació sobrevinguda que hem hagut de respondre perquè, a més, també hi havia un risc pels usuaris i també pels treballadors i treballadores, per tant, aquesta no es podia demorar, tot i que era complexa de gestió i de cos elevat, però aquesta era la que era, diguéssim, insubstituïble. Després ja s'aprofita per pintar, perquè també les façanes pues ja també acumulen deficiències i també per les humitats, tot i així conservant, ja sabeu que hi ha aquests grafitis que són valorats, per tant, hem pintat les parts generals, diguéssim, conservant aquests grafitis.
5: Altres equipaments on s'han fet actuacions en els darrers dies són els casals de la gent gran, en tots dos casos per fer-los més accessibles. El centre s'havia canviat la porta per una corredissa, mentre que al nord s'havia eliminat l'esglaó. Així ho explicava José Montero.
6: Hi havia certes necessitats de millora per qüestions d'accessibilitat i el que hem fet és canviar la porta d'accés del casal del centre, perquè era una porta que requeria obrir-la manualment, llavors ja feia temps que havien analitzat que valia la pena posar una porta automàtica i això ha sigut molt valorat pels usuaris. I en el cas de Montornès Nord, allà hi havia un desnivell en l'accés que també les persones que tenen dificultat de mobilitat i amb les persones grans és més notori i ja feia temps que calia. Per tant, també hem prioritzat en el moment de tancament o d'ús més baix de fer aquestes millores d'accessibilitat i també de fer pintures generals, que això sempre és necessari.
5: Aquests dies també s'han posat a punt els centres educatius de cara a aquest nou curs. Per exemple, a l'Escola Marinada s'han renovat els lavabos de les aules infantil, a l'Escola Sant Sadurní s'han pintat els murs del pati i a l'edifici de l'Escola d'Hoteleria del Vallès Oriental han pintat el paviment amb una pintura antirrelliscant. L'alcalde ha recordat que el mes d'agost és el millor moment per fer aquestes actuacions.
6: I hem d'aprofitar-ho perquè els equipaments tenen un ús molt intensiu i requereixen d'un manteniment, diguéssim, més senzill, més de petites coses i algunes actuacions de més envergadura que requereixen també contractacions externes per nosaltres, així que es planifica sempre l'estiu per fer totes aquestes actuacions. Per tant, així és l'estiu, necessitem repassar les necessitats dels equipaments i escoles i dedicar els recursos necessaris perquè ara, quan comenci el curs amb els alumnes la setmana que ve, doncs que tot estigui a punt i haguem millorat el que és necessari, així com també els entorns, no? És un moment també de revisar totes les accessos als col·les, les zones jardinades, els parcs infantils, que estigui tot a punt per l'arribada dels nens i les nenes i l'inici del curs.
5: Finalment, repassem les obres que s'han fet al complex esportiu municipal, les Vernedes, on s'han canviat els paviments de diverses sales, s'han redistribuït i repintat espais i s'han canviat lluminàries. L'alcalde José Montero ha declarat que les millores responen a peticions de les persones usuàries.
6: El complex esportiu, que és un equipament que té un ús molt intensiu, que té molta demanda i que hi havia moltes queixes, doncs han fet actuacions a les sales principals de més ús, no? La sala polivalent de la planta primera, la sala de fitness i la sala polivalent de la planta baixa. Amb aquest ús, doncs, requeria la substitució de paviments, pintures, nous arrambadors, vull dir, es fa aquesta posta al dia, diguéssim, per necessitats.
5: La gran majoria de les actuacions fetes als equipaments municipals han estat executades per dues empreses externes. El cost total arriba als gairebé 150.000 euros.
4: Les mañanas de Ràdio Montornès.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Ràdio Montornès.
2: Doncs ja la tenim aquí un cop més amb nosaltres, la Bet Quadrades per cuinar. Ja sabeu que per nosaltres és un plaer i nosaltres estem encantats. Bet, bon dia.
3: Bon dia.
2: Què tal?
3: Superbé.
2: Doncs vinga, anem a posar-nos al davantall, li posem una mica de ganes, ens rentem les mans, ens recollim el cabell i dins a la cuina.
3: Sí, perquè si no ens el recollim, després ens el toquem, eh?
2: Sí.
3: Que jo recordo en el confinament que feia molts directes i algun dia que no me'l recollia, després ma mare em trucava i em deia agafa't el cabell, que no paraves de tocar-te'l. O sigui que ens l'hem de recollir, eh?
2: Sí, millor, millor. I sobretot per fer pizza.
3: Sí.
2: Perquè la pizza té el seu què, la seva dedicació i sobretot si fem la massa, no?
3: Sí, sí, jo avui us ensenyaré a fer la massa. És una massa bàsica que avui us l'ensenyaré per fer pizza, però si ens sobra un trosset de massa, podem fer una boleta i també tenim un panet espectacular, eh?
2: Molt bé.
3: Ingredients molt, molt fàcils també, com sempre, per fer-ho fàcil. 30 grams d'oli d'oliva verge extra. 220 grams d'aigua a temperatura ambient.
2: Això és important, la temperatura?
3: Sí, perquè el que volem és que tots els ingredients tinguin la mateixa temperatura, perquè així a l'hora després de fer el procés de fermentació no estan descompensats. Llavors, si tenim la precaució d'omplir una garrafa i una gerreta i deixar-la per allà a la cuina, estarà a la temperatura que tindrem la farina a l'armari o una culleradeta de sucre. Que també és molt important aquest sucre, perquè aquest sucre és el que li donarà aliment al llevat que posarem i ajudarà aquest procés perquè vagi més ràpid. 20 grams de llevat fresc, el premsadet, el que trobem a les neveres, normalment en el súper, doncs 20 grams de llevat. També el podem anar a comprar a casa del forner, si volem, però... Mm-hmm. Important que sigui fresc, a vegades el comprem i el congelem perquè no se'ns faci malbé. L'estem criogenitzant, perquè si el congelem el matem. Llavors, quan el descongelem, el despertem, però no treballa igual, perquè l'hem fet una morició i ara l'hem tornat a reviure. Llavors, és important que sigui fresc, d'acord? I 400 grams de farina de força. Super important que aquesta farina sigui de força. Això és el que li donarà la textura, el sabor... Quan comencem a treballar masses, fem un màster en farines, hi ha tipus de farines i tenen un perquè. Cada elaboració necessita un tipus de farina. Farina de força, d'acord? Ara ja es troba tot arreu. I una culleradeta de sal. I un ingredient que no es menja, però que és molt important per fer la pizza. Necessitem un drap, una baieta de cuina nou, que ens en comprem un i que el deixem sempre per fer això que ara us explicaré després, vale? Una baieta que sigui nova. Primer comencem amb la recepta i després us dic per què necessitarem aquest drap. Posem dintre del got el Thermomix, després us explico com fer-ho manual, val? Posem l'aigua, el sucre i el llevat i barregem 20 segons velocitat 2. Si ho fem sense robot, necessitem un bol gran on farem el mateix, posarem l'aigua, el sucre i el llevat i amb les mans ho haurem d'anar barrejant perquè el llevat es desfagi amb el sucre i l'aigua. Els que ho estàvem fent amb robot, ara afegirem la farina, que hem dit que eren 400 grams, l'oli, la sal i simplement programem el programa d'amassat 2 minuts. Si ho fem a mà, doncs el mateix, posem la farina, l'oli, la sal i ara sí que hem de treballar, hem d'anar amassant amb les mans. Ja està, amb aquests 2 minuts de robot ja tenim la nostra massa feta. A mi m'agrada mullar-me una miqueta les mans amb oli i llavors el que faig és que també sempre tinc un potet de semolina, que és una farina molt, molt primeta, així groguenca, que li dona una textura molt cruixent a les pizzas. Llavors poso una miqueta de semolina a sobre del marbre on te treballaré i tiro la, trec, aboco la massa a sobre del marbre, i el que faig és un plegat, és estirar la massa com si fos un mocador, i llavors vaig agafant les puntetes i de la punta cap al centre, de la punta cap al centre, per fer una bola. Llavors el que he aconseguit amb això és que la semolina s'ha posat per tot arreu. Si no tinc semolina per tot arreu, agafo amb les mans una miqueta de semolina i l'acabo de cobrir una miqueta de semolina. Llavors aquest drap, que us he dit que era un drap nou, el mullo amb aigua ben mullat, que estigui super humit, i tapo la bola de la massa amb aquest drap i la deixo que fermenti, que dobli volum, aproximadament una hora. Aquesta hora ens variarà depenent de l'estació de l'any. Quan fa molt fred la massa li costarà més de pujar, quan tenim calor la massa pujarà molt més ràpid. Amb aquestes proporcions que ja us he donat, un cop que aquesta bola ha crescut, podríem fer dividir-la en quatre boletes, és a dir, que ens sortirien quatre pizzas. Després d'haver crescut, agafem un tallador o qualsevol cosa, un ganivet sense serra, i dividim la massa en quatre. I tornem, un cop que l'hem partida, tornem a fer el mateix procés de bolejar, que en diem, que és tornar a fer una bola. A veure, que la Núria ara ja té aquí una pregunta, digue'm.
2: Sí, estirar la massa. Crec que en alguna sessió ens has dit que la massa la estressem i que l'hem de fer, hem d'estirar-la d'alguna manera
3: sí, concret. Sí, això us ho anava a explicar ara. O sigui, quan ha sortit la massa del got no fa falta treballar-la gaire, simplement és obrir-la una mica i fer aquesta bola que us dic. I aquí és el moment que hem de deixar que la massa el que fa és el que se'n diu l'autòlisis, que és que agrupa totes les partícules del gluten, que és el que porta la farina de força. Un cop que ja aquesta massa ha crescut, quan la hem partit en quatre, tornem a fer les boletes que us deia, sense tocar-la gaire. Una altra vegada la fem boleta i llavors sí que, quan ja tinc les boletes fetes, les quatre boletes, sempre haig de tenir la precaució de començar a estirar la primera bola que he fet. Saps? Jo quan faig les quatre doncs em poso una més a la dreta i les vaig posant de dreta a esquerra, perquè si no sóc molt despistada i després no sé quina és la primera bola, i llavors agafo la primera bola que he fet. I llavors sí, una altra vegada torno a tirar aquesta semolina, una mica de polsim, i si haig de partir d'una forma rodona haig de fer forma rodona. Llavors aquesta bola l'aixafo una miqueta amb la mà i ara és el que tu dius. Agafo el corró, el planto al centre de la bola, endavant. I no faig enrere, sinó aixeco, me'n torno al centre i enrere. No faig delante, atrás, perquè això és el que jo sempre explico, que és com a les persones, que dius, no, ara te'n vas a la dreta, no, ara te'n vas a l'esquerra. I al final et diuen, vols deixar que m'estàs atabalant? Doncs això és el que li passa a la massa. I si veiem que la massa resisteix molt, que jo la intento estirar i la massa torna al seu lloc molt ràpid, amb molta tenacitat, la deixo, me'n vaig a fer una volta, dos o tres minuts, i quan torno ja està tranquil·la. Això m'ho va explicar... No, és així, això ens ho va explicar... Tenim aquí a Barcelona un forner molt conegut que es diu Daniel Jordà, que és amic meu, i ells són forners de tota la vida, i una vegada a Barcelona va passar un accident molt greu i ells estaven allà a l'obrador i tenien les masses preparades i van deixar tot i van sortir corrents. I quan van tornar se'n van donar compte que la massa estava molt millor que abans. I estem parlant de fa 70-80 anys, sí. Llavors van descobrir aquests processos que en diuen d'autòlisis, que l'has de deixar reposar, has de fer reposos i llavors la massa està molt millor. Quan tenim aquesta pizza estirada, important una safata. A mi m'agrada, si heu de fer pizza cada setmana a casa, comprar-vos una safata rodona de pizza, de les que estan foradadetes, perquè així això li dona l'escalfor i dona el punt cruixent. I llavors toppings, els que vulgueu. La pizza té el seu què. I llavors, aquestes pizzas que mengem de pizzeria que són tan bones és perquè ells fan dos fornejats. Fan el primer fornejat, quan tenen la pizza ja estirada, li posen el tomàquet i li donen un cop de forn normalment a 250 graus només amb el tomàquet, uns 5 o 6 minuts. Llavors treuen la pizza del forn i li posen els toppings a sobre i tornen a fornejar. Vale? Llavors, un dels secrets perquè aquestes pizzas quedin cruixents és fer dos fornejats a casa. Ells a les pizzeries tenen aquells forns que en 60 segons les tenen fetes, però nosaltres podem fer aquesta doble cocció per aconseguir millors resultats. Toppings, doncs els que vulgueu. A casa agrada moltíssim mozzarella amb tonyina, blat de moro i olives. En tinc una altra que li agrada molt, també mozzarella, li agrada ceba, li agrada, l'enganyo una mica, li poso pavo en lloc de bacon, perquè, mama, bacon, no, jo poso 10 ets de pavo, i llavors xampinyons, un rajolí de nata i una miqueta més de mozzarella i orenga, aquesta també és molt bona. Jo, a mi m'agrada molt de verduretes, tallar tot de verduretes fresques i posar una miqueta de cayena, que a mi m'agrada molt el picant. Podem fer un sofregidet també de ceba i pebrots. És que hi ha infinitat de roquefort, de formatges. D'esvergínia també està molt bona. Uns dauets d'esvergínia amb una miqueta d'espècies i els fem al forn i després a la pizza.
2: Les verdures sofregides abans o no fa falta?
3: Això depèn. A mi m'agrada molt la verdura fresca, sense sofregir, però clar, fa una miqueta d'aigua. Llavors, si vols posar verdura fresca, potser has de tenir la precaució de quan la talles, la poses a sobre d'un paper de cuina per absorbir una miqueta aquesta aigua, perquè si no, després a vegades queda tova per sota de l'aigua que ha deixat. I si us agraden les verduretes sofregides, doncs sofregides.
2: Perfecte. Doncs déu-n'hi-do, quina lliçó per fer pizza. Ara sé perquè a mi en surten tan malament.
3: No.
2: Faig tot els processos malament. Ens haurem de posar manos a l'obra.
3: Aquest procés d'embolicar-ho amb un drap humit, la veritat és que jo també el vaig aprendre d'un pizzer que es diu Luigi de Dominico. Això vas aprenent a mesura que vas fent coses, però el resultat és espectacular.
2: Ja veig que tens molts trucs. Jo la primera cosa que faig malament és que el llevat el congelo. Clar, després ja no surt igual.
3: Le has hecho la morición. Els meus fills diuen que això és la morición. O doncs, sigui, no sirve.
2: No. Doncs començarem per aquí i ja t'explicaré.
3: Vinga, doncs, espero que em diguis com ha anat.
2: Moltes gràcies, Bet. Fins
3: a la propera.
1: Las mañanas de Radio Montornès.
0: Radio Montornès.
4: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Radio Montornès.
4: La ràdio d'aquí.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Em sabríeu dir on acaba la grega Emporion i on comença l'Emporiae romana? La mostra permanent de la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya ens en dona algunes pistes a la seva exposició permanent. Més de 600 peces, una selecció de les més rellevants que s'han anat recuperant en excavacions, serveixen de testimoni de la història del jaciment grec i romà d'Empúries i ens ajuden a descobrir què queda d'aquella ciutat portuària mediterrània. Una història mil·lenària que es complementa amb un viatge en el temps, audiovisual i reconstruccions en tres dimensions. Empúries, Port de Cultures és el nom de l'exposició que us permetrà connectar amb el passat. Només a l'entrada ja hi trobareu una peça excepcional i emblemàtica del passat grec d'aquesta zona, l'estàtua hel·lenística de marbre d'Asclepi, el déu de la medicina. A partir d'aquí, gràcies a obres d'art, estris quotidians i fragments de jaciments arqueològics, en veureu l'evolució paisatgística, urbanística, institucional, social, cultural, política i religiosa. Si voleu descobrir la història d'un dels jaciments més rellevants a partir de troballes úniques, només cal que aneu fins a la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya i visiteu l'exposició permanent Empúries, Port de Cultures. En teniu tota la informació al web macempúries.cat.

Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili al carrer Marcelí i Domingo de Tarragona ha causat tres ferits aquest matí. Connectem ara per saber quina és la darrera hora de tot plegat amb la Laura Casals de Tarragona Ràdio. Casas, volíem dir, bon dia Laura, quina és la darrera informació que tenim de tot plegat?
3: Bon dia, doncs hem sabut que l'incident s'hauria produït dins de la vitrina del laboratori de bioquímica de la facultat, d'aquesta facultat de química de la URB, quan es feien el traspàs d'àcid nítric d'un recipient a un altre. Així ho ha detallat bombers de la Generalitat, que encara hi treballen aquí in situ on ens trobem. Els danys, però, segons ens han informat, han quedat restringits a aquesta zona en concret i no hi hauria afectació estructural. Com dèiem, sí que hi hauria tres persones ferides que han quedat ateses pel sistema d'ambulàncies mèdiques. La sala ha estat evacuada i s'impedeix tornar-hi a entrar de moment. Un incident que ha passat cap a un quart de deu del matí, com explicàvem, durant la manipulació de productes químics, que s'ha produït aquesta deflagració encara amb bombers treballant-hi.
2: Gràcies, Laura, i estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa després de 3 dies, amb temperatures molt per sobre de la mitjana. Els termòmetres han superat els 40 graus a Ponent, la Catalunya Central, i també les Terres de l'Ebre, amb 42,5 graus a Vinebre, rècord de setembre dels últims 20 anys. Aquest dilluns, però, es mantenen les restriccions d'accés a la Baronia de Rialp i a la Serra de Montroig, i es manté el risc extrem d'incendi a 14 comarques catalanes. A partir de demà s'activen també avisos per intensitat de pluja a la meitat nord del país i litoral i prelitoral, que s'allargaran fins almenys el dijous. I pel que fa al trànsit, un accident a l'AP7 a Banyeres del Penedès deixa vehicles al voral. A banda, avui comencen les obres de rehabilitació del ferm a l'A2 al Pla d'Urgell, als termes de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés, i els treballs s'allargaran fins al 16 de setembre i ja provoquen retencions en aquest punt. I aquesta setmana, fins al 13 de setembre, el Servei Català de Trànsit amb Mossos i policies locals reforcen els controls sobre l'ús del cinturó, el casc i els sistemes de retenció infantil. En la campanya de l'any passat es van imposar 1.608 denúncies en només una setmana, la majoria per no portar el cinturó. La sanció per no utilitzar correctament aquests sistemes de seguretat ronda els 200 euros i la pèrdua també de 4 punts del carnet. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
5: Vale. I em mira les
2: coses que et fan ser. Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
6: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
7: La ràdio d'aquí.
8: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
9: A la butxaca.
10: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: cuenta.
1: Bueno, pues aquí estamos disfrutando de la música de fiestas, de las ferias y de lo que se nos avecine. Son las fiestas de Montornès. Y Quintín, ¿me vas a contar algo o te lo voy a contar
2: yo? No, me
1: lo
2: vas a contar tú porque ha habido un cambio y yo me pego una siesta, va.
1: Venga, va. Pues ya sabéis, vecinos y vecinas de Montornès, que nuestro día festivo era el día 21 de septiembre y ha sido sustituido por el día 18, viernes día 18 de septiembre. Ese es el día elegido como fiesta mayor del municipio. Las fiestas de Montornès comienzan del 17 al 20, por lo tanto, el 20... se acabó lo que se daba y es domingo. Todo y que, bueno, la intención es hoy y durante toda la semana y la semana que viene, como dice Quintín, hablar de fiestas, de espectáculos, de actividades deportivas, culturales, musicales. Y comenzamos hablando del día 17, que llega con el pregón y un espectáculo en la calle. Habrá conciertos y habrá música de DJ. Pero el viernes y el sábado serán los días grandes de la Festa Major. Tenim el seguiment popular, la cremada de l'Ajuntament, el sopar de cabàs a l'aire lliure, el guateque i els concerts. I dissabte, tapes amb el sarao, música, correfoc infantil, correfoc, batucada i nit de versions. I diumenge, trobada de gegants amb el ball de la batalla, la tradicional dansa de la batalla entre Pere Antons i Bartomeus, vermut, orquestra meravella i, per tancar, castell de focs artificials. I ja sabeu, en comptes de ser festiu dilluns, serà festiu divendres. Aquest és el canvi més representatiu.
2: Però abans, Festa Major de Sabadell, que ha estat del 4 al 7 de setembre, avui acaba, té molta tradició popular i activitats de carrer. Vam haver-hi grans concerts amb artistes com... a la guai, Ni Moliner,
1: toma ya,
2: Macaco, Doctor Prats, la love you. Perdó, continua.
1: També la FAM o Roger Padrós, arribeu tard, diu, arribeu tard, perquè clar, ja s'ha acabat aquest cap de setmana, com s'han acabat també les festes de Santa Coloma de Gramenet amb els grans sopa de cabra. També Santa Tecla, Quintín.
2: Tarragona, durant la segona meitat de setembre, és una de les festes més grans tradicionals catalanes, amb castellers,
1: no cap ni una agulla,
2: hòstia, amb castellers locals de Tarragona, com els xiquets de Tarragona i els joves. I els convidats són la Colla Vella de Vall, tot es queda a Tarragona, i els castellers de Vilafranca, Duelo por todo lo alto, era fàcil, Duelo por todo, era fàcil, no? Este xiste.

0: Doncs com veia el Quintín, acudit fàcil, fàcil perquè viene que ni pintau a huevo. Festa major de la Mercè, és el que ens queda, no?
1: Sí. Mercè,
0: després de la nostra, a primer la nostra, eh?
1: Ei, pels vols del 24, és probablement la més coneguda, lligams, correfoc, cultura popular, música i espectacles.
0: Com corres, Quintín? Per què corres tanto? Home...
1: Vull arribar a totes les festes, Núria, sisplau.
0: De totes maneres, consulteu la cartellera, sí, perquè tenim festes a Montornès, tenim festes a Tarragona i tenim festes a Barcelona.
1: Consulteu la cartellera i consulteu la cartera. Un altre acudit fàcil. Bueno.

0: aquesta cançó viatgem uns 30 i pico anys enrere per recordar un dels grans noms de la música en català, Sau. Sona aquest Boig per tu, el seu disc bàsic. Tenim moltes dades d'aquesta cançó, però tan sols llançarem una, la de Sau amb Shakira el 2014. Primer van interpretar l'original i després la versió en català, una cançó de rock català per acabar arribant a un públic internacional amb la Shakira. Jo em quedo amb l'original, per això.
1: Nosaltres també.

0: I si he de triar alguna de les interpretacions, de les tantes interpretacions que han fet diferents grups i artistes musicals, em quedaria amb aquella col·laboració que van fer amb la Luz Casal, que van interpretar en directe els membres de Sau juntament amb Luz Casal. No sé per què has triat aquesta cançó, Quintín.
1: Perquè vull saber d'on venim, el rock català i tal, que va començar en quatre poemes. Jo crec que abans de Lluís Llach i abans de Serrat, el 70 i tal, abans d'aquesta transició que va haver-hi a Espanya, bueno, con los 80, va haver-hi catalans amb una guitarra i amb una maleta i tal, donant-se una volta per, no sé, per Montmeló, Montornès i tal, intentant de vendre, no? Sí, es podia escoltar català. Sopa de Cabra, Sau, és una miqueta posterior, i Sau és ja internacional. Ja tenim a una Luz Casal en castellano. Hay algún vasco por ahí que l'ha cantado en català, i es pot fer en anglès, i es pot fer rock, pop i jazz. D'on venim, no? Venim de Sau. Y a mí me agrada, como el rock español viene de Obús y viene de Lone Star, etcétera, etcétera, que no vais a conocer nunca. Bueno, también. Y de traducciones del inglés, black is black, negro es negro, pa, pa, pa. El rock català té... No puc, no puc.
2: No sé què li passa avui al Quintín. No t'has portat algo per beure? Sí, home, aquí té el seu cafè, el seu té, el que sigui, per aclarir.
1: Boig per tu.
2: Que has cridat molt aquesta festa cubana i ara no tens veu, Quintín.
0: Està ressecós, sí,
2: Quintín. Clar, és això.
1: Aquí los trapitos sucios.
2: Todo queda en família.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona ha deixat 3 persones ferides, 2 de caràcter lleu. L'incident s'ha produït durant el trasllat d'un litre d'àcid nítric al 66% d'un recipient a un altre. Els bombers han desplaçat 7 dotacions i també efectius del GRIT i també 3 ambulàncies del SEM. L'explosió ha estat molt focalitzada i els danys han quedat restringit al laboratori sense afectació estructural ni necessitat de moment de desallotjar aquesta part de l'edifici. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa després de 3 dies amb temperatures molt per sobre de la mitjana. Els termòmetres han superat els 40 graus a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, amb 42,5 graus a Vinebre, rècord de setembre dels últims 20 anys. Avui es mantenen, però, les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Mont-roig i es manté el risc extrem d'incendi a 14 comarques catalanes. A partir de demà també s'activen avisos per intensitat de pluja a la meitat nord del país, al litoral i prelitoral, que s'allargaran fins al dijous. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la C33 a Montcada i Reixac deixa un carril tallat sentit Barcelona. A banda, avui comencen les obres de rehabilitació del ferm a l'A2 al Pla d'Urgell, als termes de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Font d'Arella i Golmés. Els treballs s'allargaran fins al 16 de setembre i ja provoquen retencions des de primera hora del matí. I pel que fa al servei ferroviari, a causa d'una incidència en la infraestructura entre Montmeló i Mollet-Sant Fos, ja resolta, els trens de les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 poden registrar alguns retards. I aquesta setmana i fins al 13 de setembre, el Servei Català de Trànsit, els Mossos i les policies locals reforcen els controls sobre l'ús del cinturó, el casc i els sistemes de retenció infantil. En la campanya de l'any passat es van imposar 1.608 denúncies en només una setmana, la majoria per no portar el cinturó. La sanció per no utilitzar correctament aquests sistemes de seguretat és de 200 euros i la pèrdua de 4 punts del carnet. I a Barcelona, el tercer jutjat de guàrdia de reforç per jutjar delictes lleus immediats ha deixat de funcionar provisionalment des del 20 d'agost. La mesura s'ha pres després de reduir de manera notable els terminis judicials, que han passat de mesos a uns 10 dies en alguns casos. El pla de xoc havia permès jutjar amb més rapidesa delictes com furts, amenaces, coaccions o lesions lleus. Les dues guàrdies que continuen operatives tenen capacitat per assumir el volum de procediments previstos. I el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha assegurat que la informació rebuda sobre l'actuació policial durant el partit entre l'Europa i l'Alcorcón no coincideix amb la versió del club.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
2: A la butxaca.
5: A la butxaca.
6: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: No, sisplau, quin fàstic.
2: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
4: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.

0: Ràdio Montornès.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Tres persones han resultat ferides en l'explosió d'un laboratori de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona. Dos dels ferits, un home i una dona, estan greus a l'Hospital Joan 23, mentre que una tercera dona es troba en estat menys greu a l'Hospital de Santa Tecla. La vicerectora d'Infraestructures de la URB ha explicat que l'incident s'ha produït per una deflagració d'àcid nítric durant la manipulació de productes químics i ha assegurat que es treballava seguint les mesures de seguretat. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 49 anys a l'Escala per haver-se saltat fins a 3 vegades l'ordre d'allunyament de la seva exparella en només 2 setmanes. L'home hauria accedit al domicili de la víctima saltant el mur en 3 ocasions, l'última aquest dissabte quan la dona era a casa. Posteriorment, mentre ella era a comissaria, de Roses denunciant aquests fets, el detingut hauria tornat al domicili. Una veïna va alertar la policia local i els Mossos el van detenir poc després. L'home ha passat ara a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa després de 3 dies amb temperatures molt per sobre de la mitjana. Els termòmetres han superat els 40 graus a Ponent, a la Catalunya Central i a les Terres de l'Ebre, amb 42,5 graus a Vinebre, rècord de setembre dels últims 20 anys. Avui es mantenen, però, les restriccions d'accés a la Baronia de Rialp i també a la Serra de Montroig i es manté el risc extrem d'incendi a 14 comarques catalanes. A banda, també, Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses demà. Al vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al nord de la Catalunya Central i el dimecres el risc s'estén també a gairebé tot el país amb especial incidència a la Catalunya Central. I pel que fa al trànsit, un accident a la Nacional 260, Montferrer i Castellbó, obliga a circular en pas alternatiu. A més, també una avaria a la C33 a Montcada i Reixac deixa un carril tallat en sentit Barcelona i un altre, en aquest cas a l'AP7 a Martorell, deixa un altre carril tallat en sentit Girona. A banda, avui comencen les obres de rehabilitació del Ferm, a l'A2, al Pla d'Urgell, als termes de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés, que s'allargaran fins al 16 de setembre i que ja provoquen retencions importants en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, a causa d'una incidència en la infraestructura entre Montmeló i Mollet-Sant Fos ja resolta, els trens de les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 poden registrar encara alguns retards. I aquesta setmana, fins al 13 de setembre, el Servei Català de Trànsit, els Mossos i policies locals reforcen els controls sobre l'ús del cinturó, el casc i els sistemes de retenció infantil. En la campanya de l'any passat es van imposar 1.608 denúncies en només una setmana.
1: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: A Ràdio Montornès, la intersecció.
5: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.

El dau, sis cares. La veritat, infinites. Acosta't, vine. Les veritats totes toquen. Gira sempre, no s'atura. La

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Salvador Illa es dirigeix als mestres a poques hores perquè el curs comenci amb una vaga i els demana una treva en les mobilitzacions, apel·lant al dret a l'educació. En una entrevista a 3CAT, Illa ha ofert mà estesa als sindicats i assegura que el propòsit del seu govern és obrir un debat sobre l'educació que necessita Catalunya.
3: I demano en aquest sentit un parèntesi, i demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano, escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
1: Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar. És dilluns 7 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració pel que fa a la participació del Marroc en l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Carina Bellvé.
4: Sí, creu que el País de la Guita pretenia aconseguir alguna cosa a canvi per part del govern espanyol. El president Pedro Sánchez, per contra, garanteix l'asil a qui en tingui dret.
5: Un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
6: Quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
1: Una vuitantena de municipis tenen avui risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus, que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen i que també s'esperen per avui. Molt atents, doncs, a la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Ha començat la setmana amb aquesta penitència de la temperatura, aquest martiri estiuenc, que no hi ha forma de treure's el de sobre. I és que la temperatura una altra vegada es desboca per les dates en aquests moments. En qualsevol cas, a moltes comarques de la costa, del prelitoral, de Girona, avui ha frenat mínimament la temperatura, però encara amb aquesta xafogor destacable i valors que, de fet, a hores d'ara ja passant d'una forma àmplia dels 30-32 graus. I ens acabarem atensant els 37, 39, 40 graus de màxim una altra vegada al tram més baix del Segre, de la Noguera Pallaresa i també a la Ribera d'Ebre, unes temperatures, ja diem, desfassades, novament. Una mica de vent aquesta tarda, vent de sud, però bon estat de la mar, i tot plegat amb sol, quatre núvols prims. Demà, primers canvis de situació que arribaran a la tarda i al vespre. Més núvols, algun primer ruixat, però demà, momentàniament, encara farà més calor que avui. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
1: Tres ferits en una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
4: Sí, els fets han passat durant la manipulació de productes químics que ha causat una deflagració d'àcid nítric. La vicerrectora de la universitat, Fàtima Sabenc, explica els primers passos a seguir.
8: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
1: En Cultura, Catalunya engega la temporada teatral amb molt bones xifres.
4: Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada, en què s'han assolit els 115 milions de recaptació. Aquesta nit es dona el tret de sortida de la nova temporada amb la 25a gala Catalunya aixeca el taló.
1: Els esports, Anna Freixa, el Barça goleja a Mestalla.
9: Recital blaugrana, el partit va quedar encarrilat aviat amb els gols de Lamine i Fermín. El Barça acabava guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari, en ple de victòries en 4 jornades, a 3 punts de Real Madrid i Betis.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana als sindicats d'ensenyament en vaga fer un parèntesi en les mobilitzacions. Ho fa a menys de 24 hores d'una arrencada de curs atípica, amb una aturada convocada. En una entrevista a 3CAT, Illa ha apel·lat al dret a l'educació, ha ofert també mà estesa als sindicats i ha anunciat un pla per resoldre la calor a les aules. Montcarvajal, bon dia.
10: Bon dia. A la vigília de la vaga del primer dia de curs escolar, el president Salvador Illa ha demanat als sindicats convocants fer una treva.
3: I demano en aquest sentit un parèntesi, demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano, escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
10: I ha anunciat que properament el govern explicarà com reduiran la calor intensa que pateixen algunes escoles i també residències de gent gran.
3: Estem treballant per resoldre, abordar el conjunt d'aquest problema en col·laboració amb els ajuntaments i també en col·laboració. Estem estudiant possibilitats de col·laboració amb el sector privat per fer això amb rapidesa i amb contundència. I no només en l'àmbit escolar, sinó també en un àmbit que ens preocupa molt, que és el de les residències.
10: Ho ha dit en una entrevista al 3CAT, en la que també ha proposat debatre fons sobre l'escola inclusiva.
1: Esquerra i els Comuns, els socis d'investidura, qualifiquen de fracàs començar demà el curs amb una vaga i reclamen al president Illa fets concrets, diàleg real i calendari clar per resoldre el conflicte laboral en educació món.
10: Per als republicans i els comuns, començar el curs amb vaga és un fracàs del govern. La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, ha criticat que el govern no hagi fet els deures d'estiu.
11: Tenim un govern que va a remolc, tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
10: I el portaveu dels comuns, Gerardo Pissarello, ha parlat directament de fracàs.
12: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern, no? Un fracàs del govern que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer, no ha actuat a temps. Hem vist que el president Illa ha demanat una treva, però més que treva, el que necessitem són fets concrets.
10: Pissarello ha reclamat al govern un calendari clar de les mesures pendents i un diàleg real amb els treballadors.
1: Doncs no deixem aquesta qüestió educativa. Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar.
4: La seva portaveu, Mònica Rodrigo, defensa, però, que aquesta aturada s'emmarca en la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit en declaracions a la xarxa.
13: Som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
1: Mentrestant, els sindicats educatius avisen que segueixen en lluita i es mobilitzaran demà a la ciutat de Girona, en concret Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
14: La protesta arrencarà 9:15 del matí amb un esmorzar popular a Fontejau i una hora més tard, a 9:15, hi haurà una manifestació fins a Plaça de la Independència, on es farà una macroassemblea. Els sindicats auguren una manifestació que, un cop més, tornarà a ser multitudinària, amb l'objectiu de posar al centre la situació a les escoles del país. Ho explica Robert Pastor, portaveu d'USTEC a la demarcació de Girona.
15: No podem tolerar cap tancament de línies a l'escola pública que s'està donant arreu. Necessitem un desplegament total i un desplegament real de recursos per atendre l'alumnat a la inclusiva. Necessitem un acord de país ja per blindar el català a l'escola. Està tocat de mort.
14: D'aquesta manera, el primer dia de curs arrencarà amb vaga de docents a tot Catalunya i amb gran incidència també a comarques gironines.
1: Això des de Girona, però és que aquesta vaga es preveu força desigual arreu del territori, a Torelló.

0: informació que tenien les direccions és que no hi hauria gaire seguiment. L'institut no saben massa, però en principi es preveu tampoc no gaire seguiment. Per tant, pel que fa a la vaga, el curs començarà amb normalitat.
1: Més de 3.000 infants i joves de la Vall del Gès començaran dimarts el nou curs escolar, un curs que, segons Montanyà, torna a estar marcat per la falta de recursos per donar resposta a unes necessitats educatives cada vegada més grans. A Torelló, l'Institut Sirvianum serà el centre amb més alumnat, amb prop de 750 estudiants. Una de les principals novetats serà la posada en marxa d'un servei de menjador, al migdia, que estarà obert a tot l'alumnat i serà gratuït pels estudiants de Sant Vicenç, Borgunyà, Vilaseca i Orís.
2: Amb vaga o sense vaga, el curs ha d'arrencar. Els estudiants han de tornar a les aules i escoles com els Salesians de Mataró ja preparen l'entrada del curs abans de l'arribada d'aquests alumnes, amb les aules a punt i amb nous reptes per la millora acadèmica de l'alumnat. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
3: L'escola Salesians de Mataró encara és tancada per l'alumnat, però els professors hi han treballat intensament durant tot el matí. L'objectiu és deixar a punt les aules i el material per l'arribada de l'alumnat aquest dimarts d'inici de curs. Els principals esforços es concentren en tenir a punt les aules i els primers dies d'acollida. Escoltem David Paniagua, director de l'escola Salesians de Mataró.
4: Bàsicament és el tema de tenir les aules ben preparades, amb tot el material, amb el número de taules i cadires adequat pel que toca, amb tot el tema de cartelleria i de més. Després tenim també ben organitzades totes les activitats dels primers dies. Nosaltres els primers dies no comencem amb l'horari habitual del curs de les classes que toquen, sinó que fem unes jornades d'acollida per atendre bé l'alumnat.
3: L'escola Salesians ja està a punt per un curs en què els principals reptes seran l'atenció a la diversitat a les aules i la millora de la comunicació oral en llengua catalana.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Obrim plana política fixant-nos un dia més en la crisi migratòria a Ceuta. El Partit Popular insisteix en culpar el Marroc del que considera una invasió frustrada a la ciutat autònoma. Un pla defensa Alberto Núñez Feijóo que pretenia acabar amb algun tipus de concessió al país a la Huita per part del govern espanyol. Per contra, el president Pedro Sánchez garanteix que rebran asil aquells migrants que en tinguin dret, Carina.
6: El Partit Popular insisteix en que la crisi de Ceuta no és migratòria. Defensa que existia un pla del Marroc rere l'entrada massiva de marroquins a la ciutat que es va aconseguir frustrar, però que implicava algun tipus de cessió per part del govern de Pedro Sánchez. Ara bé, no ha volgut especificar quina. Alberto Núñez Feijóo.
7: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
6: Acompanyats per tota la plana major del PP en un esmorzar informatiu a Madrid, el president de Ceuta ha reclamat el retorn de tots els migrants perquè no es creï, diu, un precedent i una nova invasió encara més nombrosa. Per contra, Pedro Sánchez ha recordat que el govern espanyol donarà asil a aquells estrangers de Ceuta que en tinguin dret.
8: La contundencia del Estado social y de derecho que es nuestra democracia no es incompatible con la dignidad humana y por tanto quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
6: Demà el Consell de Ministres preveu aprovar la desclassificació de tots els informes policials i militars que aprovarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers el 30 i el 31 de juliol com defensa el president espanyol.
2: Hem parlat de tot plegat amb un expert, amb Tica Font, que és presidenta del Centre de l'As d'Estudis per la Pau i que ha explicat a la xarxa que no es pot militaritzar les fronteres perquè l'exèrcit no pot fer detencions a la població civil.
6: A més, considera que cal fer, diu, una investigació exhaustiva per escatir tots els errors que hi ha hagut en aquesta crisi migratòria i veure si hi ha hagut errades d'intel·ligència i coordinació per part de l'Estat espanyol o bé es tracta d'un excés de confiança en la tasca fronterera que ha de fer el Marroc.
9: Jo crec que tenen que haver fallos, segur, dels serveis d'intel·ligència i fallos d'excés de confiança en el comportament de l'altre país.
5: La xarxa de comunicació local.
10: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Una vuitantena de municipis

0: Tenen avui risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus, que ja fa 3 dies seguits que s'assoleixen i que també s'esperen avui.
1: Sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins a dimecres, quan podria arribar la primera refrescada.
0: Els companys de Ràdio Municipal de Terrassa han sortit al carrer per veure com s'ho fa la gent per conviure amb aquesta calorada totalment anormal per a un mes de setembre. Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
2: Tant és així que en ple mes de setembre Protecció Civil ha activat el Procicat per calor intensa i per calor nocturna intensa.
3: Massa calor. No havia passat mai això.
4: Esperem que ja baixi una miqueta la calor, que no sigui com el que hem tingut el juliol i l'agost i que refresqui ja una miqueta.
5: Les nits caloroses. De fet, avui m'he aixecat i el meu marit estava al sofà.
6: No es pot aguantar gaire. No, és bastant insuportable.
2: Com sempre, ventiladors i aires acondicionats són els millors aliats per fer front a aquestes situacions.
4: Finestres obertes, aire condicionat estones, però no tota la nit, perquè clar, el consum de la llum després també es dispara.
3: Encara anem passant les nits com podem.
6: El ventilador vaig aguantant bé, sí, sí.
2: Sigui com sigui, sembla que l'estiu climatològic encara ens acompanyarà uns dies més per aquestes latituds.
7: Notícies en xarxa.
0: Aquest dilluns ha reobert el passadís subterrani que enllaça les línies 1 i 3 del metro de Barcelona. Ho ha fet després de 2 mesos d'obres.
1: I acaba així l'obligació de fer l'enllaç a peu entre les dues línies pel carrer travessant la plaça Catalunya. TMB calcula que unes 43.000 persones circulen per aquest passadís en un dia laborable per canviar entre les línies vermella i verda i viceversa. També a partir d'avui ha recuperat la normalitat el servei de la línia 9 i la línia 10 entre la Sagrera i el Bon Pastor.
0: Encara a Barcelona i en relació al transport públic, avui s'ha estrenat el primer minibús de barri totalment elèctric. Uneix els barris de Canyelles i el de la Vall d'Hebron.
1: Es tracta de la línia 185. L'Ajuntament preveu posar en funcionament 4 vehicles més d'aquestes característiques en les properes setmanes. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
8: És una mostra més del compromís de TMB amb la millora de la mobilitat de proximitat que representa el bus de barri, i és una mostra més, una demostració d'aquesta aposta de TMB per la millora de la mobilitat sostenible i, per tant, per la millora en termes de reducció de les emissions.
1: Amb tots aquests canvis i incorporacions, l'any vinent es preveu que el 30% de la flota d'autobusos de Barcelona sigui de 0 emissions.
0: Una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, la que està situada al barri de Sant Pere i Sant Pau, ha causat 3 ferits. Els fets han passat aquest matí cap a 9:15. Durant la manipulació de productes químics és quan s'ha produït aquesta deflagració d'àcid nítric. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
9: L'incident s'ha produït quan es traspassava àcid nítric d'un recipient a un altre. Arran dels fets, 2 persones, un home i una dona, es troben en estat greu a l'Hospital Joan 23, mentre que una altra dona ha ingressat a l'Hospital de Santa Tecla en estat menys greu. Tots 3 estan estables i fora de perill. La vicerrectora d'Infraestructures i Relacions amb Institucions Sanitàries de la URB, Fàtima Sabenc, ha explicat que tots 3 treballaven sota les normes de seguretat establertes. Diu que s'han pogut dutxar immediatament i sortir del laboratori pel seu propi peu.
10: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Tampoc hi havia alumnes en aquell moment al laboratori, que era un laboratori de docències, però ja ho dic, en principi, doncs, ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
9: 7 dotacions de bombers s'hi han desplaçat i han descontaminat l'edifici.
0: Ens situem ara no gaire lluny a Constantí, el tarragonès, que ha acollit aquest matí la presentació de la nova planta experimental de biogàs de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, de l'IRTA. Està ubicada al centre de Mas Bover. Es tracta de la primera instal·lació d'aquestes característiques gestionada per un institut públic de recerca a Catalunya i a l'Estat espanyol. Al mateix temps, dona servei a explotacions ramaderes. Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
11: La planta permet transformar dejeccions ramaderes en energia renovable, fertilitzants orgànics i aigua recuperada amb l'objectiu d'afavorir la sostenibilitat i impulsar la bioeconomia al sector agroalimentari. No busca el benefici comercial, sinó el progrés del coneixement científic i del sector agroalimentari català. Per tant, s'hi podran dur a terme estudis de recerca i projectes pilot que serien complicats a desenvolupar en una planta convencional. Rosa Altisent és la directora general d'Agricultura i Ramaderia.
12: Una planta que donar suport a la recerca i a la innovació de cara al sector. Des del govern, doncs, aquesta planta s'emmarca dintre de l'estratègia de bioeconomia 2030, que bàsicament es tracta en fomentar l'ús i el consum de bioproductes i reforçar el teixit productiu, doncs, per afavorir, doncs, aquestes empreses basades en la bioeconomia.
11: La planta oferirà informació oberta respecte al seu funcionament. És previst que s'hi facin visites guiades per la ciutadania i demostratives per al sector.
0: Al Vallès Oriental, al santuari de Puiggraciós, acomiada avui les monges benedictines després de 53 anys. Just avui, quan fa més de mig segle que van arribar al santuari, situat a cavall del Figaró, la Garriga i l'Ametlla del Vallès, és quan s'ha fet el comiat. Un acte que coincideix amb la vetlla de la Mare de Déu al voltant de la festivitat del 8 de setembre. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
13: El 7 de setembre del 1973 van arribar a Puiggraciós les monges de la comunitat benedictina de Sant Pere de les Puelles de Barcelona. I just avui es fan els actes de comiat oficial després que s'anunciés la seva marxa aquest estiu davant la manca d'un relleu generacional. Per aquesta raó, aquesta tarda, a partir de les 6, s'espera un gran nombre de persones dalt del santuari al peu dels cingles de Bertí. Un dels membres de l'Associació d'Amics de Puiggraciós, Víctor Rodríguez, apunta que és una jornada molt emotiva per tothom.
14: Avui, doncs, té lloc una vetlla amb els laics, amb molta gent que formen els diferents grups vinculats al santuari que s'han anat creant i que existeixen i seguiran existint, i de tota aquella gent, doncs, que estima Puiggraciós i les monges.
13: Després de la vetlla, l'església del santuari es farà l'acte de comiat oficial, on hi serà present el bisbe de Terrassa, el vicari general, diversos preveres i els alcaldes del Figaró, la Garriga, Bigues i Reis del Fall i l'Ametlla del Vallès.
0: I abans de la informació cultural us volem parlar de Llei de Televisió, que com moltes televisions i ràdios locals de Catalunya estrena nova temporada. Però aquesta és ben especial, ja que enguany la Televisió de Lleida celebra el seu 25è aniversari i ho fa amb diversos actes. Llei de Televisió, Jordi Sebastià.
15: Llei de Televisió arrenca la temporada dels 25 anys. Una temporada que, més enllà de ser clau amb uns comicis municipals que marquen l'agenda informativa, tindrà diverses novetats per celebrar aquest aniversari rodó. Un autobús urbà que anirà recorrent els carrers de la ciutat amb la cara dels seus presentadors o el cartell dels 25 anys fet per la reputada dissenyadora Sònia Lins. Una temporada que s'ha presentat a les noves instal·lacions del Centre d'Estudis Ilerna i on el director de la Llei de Televisió, Òscar Fernández, ha explicat que un dels punts més forts d'aquest mitjà és la seva gent.
16: Perquè els que són aquí són els que creuen en la comunicació de proximitat, són els que estimen Lleida per sobre de tot, perquè són els que li posen passió en tot allò que fan, i això es nota, i ho noten els nostres telespectadors.
15: Aquesta celebració comptarà amb altres dates importants, com la celebració d'un vespreig al Castell del Remei el dia 21 d'aquest mes, on es descobrirà la cançó dels 25 anys. A més, el novembre es publicarà la revista de l'aniversari, entre d'altres qüestions.
0: I ara sí, moment per a la cultura. Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada. En la presentació de la 25a gala Catalunya aixeca el taló, que es farà aquesta nit al Liceu, s'han fet públiques dades que mostren el bon moment que viu l'escena catalana, amb més de 115 milions d'euros de recaptació i una ocupació del 67%. David Navarro, bon dia.
17: Bon dia. En total, a tot Catalunya es van fer gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles i van assistir 4.081.780 espectadors, amb una recaptació global de 115 milions d'euros i una ocupació del 67%. Només a Barcelona, el nombre d'espectadors es va apropar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200 localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli i el Coliseu i el Victòria, i entre les sales de fins a 200 localitats destaquen el Teatre Muntaner, el Texas i la Sala Arts Teatre Barcelona. Quant als espectacles, els més vistos als grans teatres van ser el Mago Pop al Victòria i el Fantasma de l'Òpera al Tívoli, i els petits serien Cort al Cable Rojo al Muntaner i Permagel al Texas. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha reivindicat el bon moment que viu l'escena del país.
18: És que el teatre continua ocupant un espai central en la vida cultural del nostre país. El missatge és clar. El públic continua escollint teatre i quan el públic decideix anar al teatre fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
17: Aquest vespre es farà al Liceu la 25a edició de la Gala Catalunya Aixeca el Taló. Enguany, el seu format serà el d'espectacle de teatre musical, una història familiar amb 20 intèrprets, cor i música en directe que repassarà els principals esdeveniments dels darrers 25 anys.
0: Gràcies, David. I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Golejada del Barça i a més talla.
19: Bon dia, Marta. Sí, recita el blaugrana. El partit va quedar encarrilat aviat amb els gols de Lamine i Fermín. El Barça acabava guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari, en ple de victòries en 4 jornades, a 3 punts de Real Madrid i Betis. Escoltem Hansi Flick, tècnic blaugrana.
20: We need normally a number 9, a real number 9.
21: Això no ha canviat.
20: Necessitem un nou, està clar. Però al final tenim prou qualitat en atac, també en el centre del camp.
21: Also in the midfield, that Petri scored a goal.
20: Estic molt satisfet amb aquest ampli marcador. Per mi és important com hem jugat avui, com hem controlat el joc, fent servir els espais, esperant. Hem demostrat una gran qualitat en la finalització de les jugades i això és bo.
21: But also in the finishing, and this is good.
19: L'Espanyol va acabar empatant ahir al minut 98 el seu partit davant el Sevilla. Els sevillans s'havien avançat també al tram final amb un gol al 85. L'Espanyol suma 4 punts de 12 possibles. I a la Lliga F tots els equips catalans van jugar dissabte. En el duel entre equips catalans se'l va acabar emportant el Badalona Women per 0-1 davant l'Espanyol. Ho valorava així Maria Llompart, jugadora del Badalona.
22: Tenia ganes de sentir-me important, de poder encarar la setmana. Al final treballem molt que durant tots els entrenaments, que són feina que ningú veu.
19: El Barça va golejar el Sevilla per 0-4 a l'entrenador blaugrana, Pere Romeu, però no acabava d'estar satisfet.
23: No ha sigut un partit d'un nivell super alt per nostre, no ens hem acabat de trobar al mig del camp. Probablement la nostra font d'organització de l'equip, el nostre motor de l'equip. Avui no ens hem acabat de trobar. És veritat que el Sevilla ens ha tapat molt els espais interiors i ens ha permès molt el desequilibri per fora amb Caro.
19: I en waterpolo, després de 32 anys al Sabadell, Maica García no continuarà al club. Ràdio Sabadell, Pau Ituri.
24: L'etapa de Maica García a l'Astralpul Natació Sabadell ha arribat abruptament al seu final després de més de 3 dècades de vinculació. El club ha decidit no renovar el contracte de la seva capitana insígnia de la generació daurada de l'entitat. A les portes de complir 36 anys i després de gairebé 2 temporades senceres d'inactivitat per la seva maternitat, la millor waterpolista sabadellenca de tots els temps haurà de buscar un nou destí per allargar la seva carrera, com és la seva intenció, fins als Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028. Així ho ha anunciat la mateixa García amb el cor encongit, ha dit, a través d'un comunicat a Instagram en què ha manifestat que el club ha considerat que la seva carrera a Can Llong no podia tenir continuïtat. Malgrat aquest controvertit adeu, la reina de l'esport local deixa enrere un llegat difícilment igualable. Va començar al carrer Montcada amb només 4 anys i el 2004, amb només 14, va accedir al primer equip femení de waterpolo. Durant aquestes 22 temporades, García ha guanyat 70 títols, 7 Champions, 17 divisions d'honor, 15 Copes de la Reina, 5 Supercopes d'Europa, 13 Supercopes d'Espanya i també 13 Copes Catalunya.
19: En bàsquet, primera derrota de pretemporada del Quitzenàs a Manresa, va cedir contra l'Ilern a Lleida per 99-103 al torneig de Sant Julià de Vilatorta. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
25: L'equip lleidatà va aconseguir una màxima diferència d'11 punts a l'últim quart, però els manresans no van abaixar els braços i, liderats per l'anotació d'Allen i Pierre Oriola, tots dos amb 17 punts, van arribar als darrers segons amb opcions de victòria. Tanmateix, l'encert del conjunt del Segrià en les últimes possessions van acabar decantant el maig.
19: Doncs això és tot pel que fa als esports.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Continguts en xarxa.
3: Entre les estrenes de la setmana destaca Cronos, una pel·lícula sobre la caça a l'home després dels atemptats de la Rambla del 17 d'agost del 2017. També arriba Eixam, que explica com un jove entra a una comunitat autogestionada aïllada de tot. I Black Box, Vuelo 298, és un film de terror sobre una catàstrofe aèria provocada per forces sobrenaturals.
4: Acaba de pasar algo en la Rambla, 5 ambulancias.
5: ¿Y Puntal 4-0? ¿Qué ha pasado en la Rambla?
6: ¿Qué cojones están pasando?
7: Puntal 4-0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
3: El 17 d'agost del 2017, un atemptat a la Rambla de Barcelona va consternar el país sencer. Cronos és una pel·lícula protagonitzada, entre d'altres, per Enric Auqué, que explica l'operació que es va posar en marxa per capturar els responsables dels atacs. El film, basat en fets reals, parteix dels moments immediatament posteriors a l'atemptat i segueix les actuacions policials fins que es va trobar el darrer terrorista fugit.
8: Així que ho compartiu tot?
9: Compartim el treball i els usufruits. Som una comunitat autogestionada. No volem que enreden les nostres vides.
3: El protagonista de Xam és en Lluc, un home que ho ha perdut tot i a qui l'Alba li ofereix una sortida, integrar-se en un poblet aïllat on un grup de desheretats conviu en harmonia aparent. El Lluc s'agafa aquesta segona oportunitat, aprèn a viure sota les normes de la comunitat i fins i tot troba l'amor. Però el miratge s'esquerda i revela la perversió del sistema creat per l'Alba i els secrets foscos del seu origen.
10: Me llamo Jeremy Durham. Era pasajero del vuelo Vero 298. Lo que voy a enseñaros está pasando ahora mismo. Es real.
3: Black Box, Vuelo 298, explica com el vol que fa la ruta entre Nova Orleans i Seattle s'estavella i es converteix en el centre d'un misteri sobrenatural esgarrifós. El motiu de l'accident es desconeix fins que no es troben les gravacions entre les restes. El que els va passar als passatgers del vol 298 escapa totalment a la raó humana.
0: La xarxa de comunicació local.
11: Bon dia, són 2:45.
0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
11: Salvador Illa es dirigeix als mestres a poques hores perquè el curs comenci amb una vaga i els demana una treva en les mobilitzacions, apel·lant al dret a l'educació. En una entrevista al 3CAT, Illa ofert mà estesa als sindicats i assegura que el propòsit del seu govern és obrir un debat sobre l'educació que necessita Catalunya.
12: I demano en aquest sentit un parèntesi, i demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano, escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
11: Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar. És dilluns, 7 de setembre de 2026, i tenim més titulars. El Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració pel que fa a la participació del Marroc en l'entrada massiva de migrants a Ceuta, Carina Bellbé.
13: Sí, el líder popular Alberto Núñez Feijóo creu que el país a la Uita pretenia aconseguir alguna cosa a canvi per part del govern espanyol. El president Pedro Sánchez, per contra, garanteix l'asil a qui en tingui dret.
14: Un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
15: Quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
11: Una vuitantena de municipis tenen avui risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus, i que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen. Molt atents, doncs, a la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. Ha començat la setmana amb aquesta penitència de la temperatura, aquest martiri estiuenc, que no hi ha forma de treure-se'l de sobre, i és que la temperatura una altra vegada es desboca per les dates en aquests moments. En qualsevol cas, a moltes comarques de la costa, del prelitoral, de Girona, avui ha frenat mínimament la temperatura, però encara amb aquesta xafogor destacable i valors que, de fet, a hores d'ara ja passant d'una forma àmplia dels 30-32 graus. I ens acabarem atensant els 37-39-40 graus de màxim una altra vegada al tram més baix del Segre, de la Noguera Pallaresa i també a la Ribera d'Ebre, unes temperatures, ja diem, desfassades. Novament, una mica de vent aquesta tarda, vent de sud, però bon estat de la mar, i tot plegat amb sol, quatre núvols prims. Demà, primers canvis de situació que arribaran a la tarda i al vespre. Més núvols, algun primer ruixat, però demà, momentàniament, encara farà més calor que avui. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
11: Tres ferits en una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
13: Els fets han passat durant la manipulació de productes químics que ha causat una deflagració d'àcid nítric. La vicerectora d'aquesta universitat, Fàtima Sabenc, explica els propers passos a seguir.
8: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
11: En cultura, Catalunya engega avui la temporada teatral amb molt bones xifres.
13: Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada en què s'han assolit els 115 milions de recaptació. Aquesta nit es dona el tret de sortida d'aquesta nova temporada amb la 25a gala Catalunya aixeca el taló.
11: Els esports, Anna Freixa, el Barça goleja a Mestalla.
16: Recital blaugrana, el partit va quedar encarrilat aviat amb els gols de Lamine Fermín. El Barça acabava guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari, en ple de victòries en 4 jornades, a 3 punts de Real Madrid i Betis.
11: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana als sindicats d'ensenyament en vaga fer un parèntesi en les mobilitzacions. Ho fa menys de 24 hores d'una arrencada de curs atípica, amb una aturada convocada. En una entrevista a 3CAT, Illa ha apel·lat al dret a l'educació, ha ofert també mà estesa als sindicats i ha anunciat un pla per resoldre la calor a les aules. Montcarvajal, bon dia.
17: Bon dia. A la vigília de la vaga del primer dia de curs escolar, el president Salvador Illa ha demanat als sindicats convocants fer una treva.
12: I demano en aquest sentit un parèntesi i demano a consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano. Escolti'm, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
17: I ha anunciat que properament el govern explicarà com reduiran la calor intensa que pateixen algunes escoles i també residències de gent gran.
12: Estem treballant per resoldre, abordar el conjunt d'aquest problema en col·laboració amb els ajuntaments i també en col·laboració. Estem estudiant possibilitats de col·laboració amb el sector privat per fer això amb rapidesa i amb competència. I no només en l'àmbit escolar, sinó també en un àmbit que ens preocupa molt, que és el de les residències.
17: Ho ha dit en una entrevista al 3CAT, en la que també ha proposat debatre fons sobre l'escola inclusiva.
11: Esquerra i els comuns, socis d'investidura, qualifiquen de fracàs començar demà el curs amb una vaga i reclamen al president fets concrets, diàleg real i també un calendari clar per resoldre conflicte laboral en el món educatiu. Món.
17: Per als republicans i els comuns, començar el curs amb vaga és un fracàs del govern. La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, ha criticat que el govern no hagi fet els deures d'estiu.
18: Tenim un govern que va a remolc, tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
17: I el portaveu dels comuns, Gerardo Pissarello, ha parlat directament de fracàs.
19: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern, no? Un fracàs del govern que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer, no ha actuat a temps. Hem vist que el president Illa ha demanat una treva, però més que treva, el que necessitem són fets concrets.
17: Pissarello ha reclamat al govern un calendari clar de les mesures pendents i un diàleg real amb els treballadors.
11: Des de Junts critiquen que Illa demani un parèntesi als docents quan diuen no ha mogut ni un dit aquest estiu per solucionar la crisi. A més, demanen una remodelació de l'executiu. I des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar.
16: La seva portaveu, Mònica Rodrigo, però defensa que aquesta aturada s'emmarca, diuen, la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit en declaracions a la xarxa.
20: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
11: De fet, ja estan tots els preparatius en marxa de cara a aquesta aturada per demà, primer dia de curs. Avui, per exemple, han presentat la protesta a la ciutat de Girona. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
21: La protesta arrencarà a 8:45 del matí amb un esmorzar popular a Fontejau i una hora més tard, a 9:45, hi haurà una manifestació fins a Plaça de la Independència on es farà una macroassemblea. Els sindicats auguren una manifestació que, un cop més, tornarà a ser multitudinària amb l'objectiu de posar al centre la situació a les escoles del país. Ho explica Robert Pastor, portaveu d'USTEC a la demarcació de Girona.
22: No podem tolerar cap tancament de línies a l'escola pública que s'està donant arreu. Necessitem un desplegament total i un desplegament real de recursos per atendre l'alumnat a la inclusiva. Necessitem un acord de país ja per blindar el català a l'escola. Està tocat de mort.
21: D'aquesta manera, el primer dia de curs arrencarà amb vaga de docents a tot Catalunya i amb gran incidència també a comarques gironines.
11: L'aturada, però, es preveu desigual al territori. A Torelló, a Osona, per exemple, tot apunta que tindrà una incidència molt baixa. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
16: Els centres educatius de Torelló afronten així el primer dia de curs pendents de l'impacte que pugui tenir la convocatòria, tot i que la previsió és que la majoria d'escoles i instituts funcionin amb normalitat. Núria Montanyà és la regidora d'Educació a l'Ajuntament de Torelló.
23: Els centres d'infantil i primària, la informació que tenien les direccions és que no hi hauria gaire seguiment, l'institut no saben massa, però en principi es preveu tampoc no gaire seguiment. Per tant, pel que fa a la vaga, el curs començarà amb normalitat.
16: Més de 3.000 infants i joves de la Vall del Gès començaran dimarts el nou curs escolar, un curs que, segons Montanyà, torna a estar marcat per la falta de recursos per donar resposta a unes necessitats educatives cada vegada més grans. A Torelló, l'Institut Sirvianum serà el centre amb més alumnat, amb prop de 750 estudiants. Una de les principals novetats serà la posada en marxa d'un servei de menjador al migdia, que estarà obert a tot l'alumnat i serà gratuït pels estudiants de Sant Vicenç, Borgunyà, Vilaseca i Orís.
11: Doncs aquesta protesta és especialment moguda i se suma a la que ja és habitualment complicada en el cas de les escoles rurals. Per exemple, la de Vilanova de Segrià, integrada a la zona educativa rural de l'Alt Segrià, on cada any toca adaptar els grups i les metodologies a les necessitats de cada alumne. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
24: Petita, de poble i pública són les tres P's que defineixen l'escola rural. A l'escola de Vilanova de Segrià els mestres ja treballen en la preparació del nou curs. Una feina que cada any és diferent perquè també canvien els grups, els alumnes i les seves necessitats. El centre forma part de la ZER al Segrià, juntament amb les escoles de la Portella i Torre-serona, i comparteix amb elles un mateix projecte educatiu. Ho explica la seva directora, la Úrsula.
25: Cada any és diferent, està clar, el que prepares per un any. Llavors, hem de tenir aquesta capacitat d'improvisació de tant de mestres com de metodologies, no? Però la peculiaritat de l'escola rural és posar al centre a l'alumne.
24: A Vilanova, a més, el nombre d'alumnes s'ha anat augmentant amb l'arribada de noves famílies i aquest curs s'acosta ja al centenar. Això fa que l'organització de les aules i la manera de treballar s'hagin d'anar adaptant. Una preparació que manté l'essència del mode rural, proximitat, flexibilitat i una atenció personalitzada. Els mestres encaren així un nou curs amb el repte d'adaptar-se un any més a una escola que creix i que manté l'alumne al centre.
0: Notícies en xarxa.
11: Obrim plana política i ho fem un dia més amb la crisi migratòria de Ceuta. El Partit Popular insisteix en culpar el Marroc del que considera una invasió frustrada a la ciutat autònoma. Un pla defensa Alberto Núñez Feijóo que pretenia acabar amb algun tipus de cessió al país a la UITA per part del govern espanyol. Per contra, el president Pedro Sánchez garanteix que rebran asil aquells migrants que en tinguin dret, Carina.
16: El Partit Popular insisteix en que la crisi de Ceuta no és migratòria. Defensa que existia un pla del Marroc rere l'entrada massiva de marroquins a la ciutat que es va aconseguir frustrar, però que implicava algun tipus de cessió per part del govern de Pedro Sánchez. Ara bé, no ha volgut especificar quina. Alberto Núñez Feijóo.
14: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
1: Acompanyats per tota la plana major del PP en un esmorzar informatiu a Madrid, el president de Ceuta ha reclamat el retorn de tots els migrants perquè no es creï, diu, un precedent i una nova invasió encara més nombrosa. Per contra, Pedro Sánchez ha recordat que el govern espanyol donarà asil a aquells estrangers de Ceuta que en tinguin dret.
15: La contundencia del Estado social y de derecho, que es nuestra democracia, no es incompatible con la dignidad humana. Y, por tanto, quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
1: Demà el Consell de Ministres preveu aprovar la desclassificació de tots els informes policials i militars que aprovarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers el 30 i el 31 de juliol com defensa el president espanyol.
11: Doncs justament Tica Font, que és presidenta del Centre de l'As d'Estudis per la Pau, ha explicat a la xarxa que no es pot militaritzar les fronteres perquè, diu, l'exèrcit no pot fer detencions a la població civil.
13: A més, considera que cal fer una investigació exhaustiva per escatir tots els errors que hi ha hagut en aquesta crisi migratòria i veure si hi ha hagut errades d'intel·ligència i coordinació per part de l'Estat espanyol o bé es tracta d'un excés de confiança en la tasca fronterera que ha de fer el Marroc.
4: Jo crec que tenen que haver fallos segur dels serveis d'intel·ligència i fallos d'excés de confiança en el comportament de l'altre país.
11: Una vuitantena de municipis estan avui sota risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus i que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen. Avui també s'esperen.
13: Sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins dimecres, quan podria arribar la primera refrescada.
11: A Olot, fins i tot, l'Ajuntament no descarta fer canvis en la programació durant les festes d'altura per tal d'esquivar les hores de més calor. De fet, es mostrarien oberts a fer canvis en la programació i enguany amb unes temperatures que superen de llarg els 35 graus. Olot FM, Gerard Puigdemont.
5: Les festes d'altura coincideixen en una època de l'any en què l'estiu comença a acomiadar-se i es va imposant els vespres i les nits més fresques. La realitat, però, fa plantejar a l'Ajuntament d'Olot començar a pensar possibles canvis de programació pensant en aquells anys que fa més calor. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, assegurava haver començat a pensar al voltant d'aquesta qüestió i l'actual equip de govern no veuria malament fer modificacions horàries per tal que la calor no fos tan present.
6: Aquí tenim un protocol que es pot canviar, evidentment, si hi ha acord polític al consistori, que marca, diguem, la tradició de les festes d'altura pel que fa a la faràndula, per exemple. Penso que són alguns dels actes més calorosos, perquè són al migdia, el Ball dels Gegants a plaça a les 12 del migdia. Això és un tema que ja s'ha començat a parlar amb la comissió de la faràndula i amb la faràndula. És delicat, perquè diguem que és d'aquestes tradicions que fa tantes dècades que es fa d'aquesta manera que sempre costa, però jo crec que potser hi ha d'haver l'alternativa d'en banys que potencialment no es pot fer molta calor, de poder proposar de fer-ho una mica abans.
5: Sigui com sigui, de moment aquestes festes d'altura fan patir més per la calor que no pas per la pluja.
0: Notícies en xarxa.
11: 3:45, aquest matí ha reobert el passadís subterrani que enllaça les línies 1 i 3 del metro de Barcelona. Ho ha fet després de 2 mesos d'obres.
13: I acaba així, doncs, l'obligació de fer l'enllaç a peu entre les línies pel carrer, travessant la plaça Catalunya. TMB calcula que unes 43.000 persones circulen per aquest passadís en un dia laborable per canviar entre les línies vermella i verda i viceversa. També a partir d'avui ha recuperat la normalitat al servei de la línia 9 del metro i també la línia 10 entre la Sagrera i el Bon Pastor.
11: Encara a Barcelona i en relació al transport públic, avui s'ha estrenat el primer minibús de barri totalment elèctric. Uneix els barris de Canyelles i la Vall d'Hebron.
13: Es tracta de la línia 185. L'Ajuntament preveu posar en funcionament 4 vehicles més d'aquestes característiques en les properes setmanes. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
7: És una mostra més del compromís de TMB amb la millora de la mobilitat de proximitat, que representa el bus de barri, i és una mostra més, una demostració d'aquesta aposta de TMB per la millora de la mobilitat sostenible i, per tant, per la millora en termes de reducció de les emissions.
13: Amb tots aquests canvis i incorporacions, l'any vinent es preveu que el 30% de la flota d'autobusos de Barcelona sigui de 0 emissions.
11: 3 ferits en una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, en concret al campus situat al barri de Sant Pere i Sant Pau. Els fets han passat cap a 9:45 del matí durant la manipulació de productes químics, quan s'ha produït una deflagració d'àcid nítric. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
2: L'incident s'ha produït quan es traspassava àcid nítric d'un recipient a un altre. Arran dels fets, dues persones, un home i una dona, es troben en estat greu a l'Hospital Joan 23, mentre que una altra dona ha ingressat a l'Hospital de Santa Tecla en estat menys greu. Tots tres estan estables i fora de perill. La vicerectora d'Infraestructures i Relacions amb Institucions Sanitàries de la URB, Fàtima Sabenc, ha explicat que tots tres treballaven sota les normes de seguretat establertes. Diu que s'han pogut dutxar immediatament i sortir del laboratori pel seu propi peu.
3: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Tampoc hi havia alumnes en aquell moment al laboratori, que era un laboratori de docències, però ja ho dic, en principi, doncs, ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
2: 7 dotacions de bombers s'hi han desplaçat i han descontaminat l'edifici.
11: Encara el tarragonès Constantí ha acollit aquest matí la presentació de la nova planta experimental de biogàs de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA. Està ubicada al centre de Mas Bover i es tracta de la primera instal·lació d'aquestes característiques gestionada per un institut públic de recerca tant a Catalunya com a l'Estat espanyol. A més, al mateix temps dona servei a explotacions ramaderes. Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
8: La planta permet transformar dejeccions ramaderes en energia renovable, fertilitzants orgànics i aigua recuperada amb l'objectiu d'afavorir la sostenibilitat i impulsar la bioeconomia al sector agroalimentari. No busca el benefici comercial, sinó el progrés del coneixement científic i del sector agroalimentari català. Per tant, s'hi podran dur a terme estudis de recerca i projectes pilot que serien complicats a desenvolupar en una planta convencional. Rosa Altisent és la directora general d'Agricultura i Ramaderia.
9: Una planta que de donar suport a la recerca i a la innovació de cara al sector. Des del govern, doncs, aquesta planta s'emmarca dintre de l'estratègia de bioeconomia 2030, que bàsicament es tracta en fomentar l'ús i el consum de bioproductes i reforçar el teixit productiu, doncs, per afavorir, doncs, aquestes empreses basades en la bioeconomia.
8: La planta oferirà informació oberta respecte al seu funcionament. És previst que s'hi facin visites guiades per la ciutadania i demostratives per al sector.
11: Avui, 7 de setembre, és dia d'arrencada de temporada per a molts mitjans de comunicació català. És el cas d'aquesta casa, de la xarxa, però també de Lleida Televisió, que celebra enguany una temporada molt i molt especial, i és que celebren el seu 25è aniversari amb diversos actes. Anem fins allà. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
10: Lleida Televisió arrenca la temporada dels 25 anys. Una temporada que, més enllà de ser clau amb uns comicis municipals que marquen l'agenda informativa, tindrà diverses novetats per celebrar aquest aniversari rodó. Un autobús urbà que anirà recorrent els carrers de la ciutat amb la cara dels seus presentadors o el cartell dels 25 anys fet per la reputada dissenyadora Sònia Lins. Una temporada que s'ha presentat a les noves instal·lacions del Centre d'Estudis Ilerna i on el director de Lleida Televisió, Òscar Fernández, ha explicat que un dels punts més forts d'aquest mitjà és la seva gent.
12: Perquè els que són aquí són els que creuen en la comunicació de proximitat. Són els que estimen Lleida per sobre de tot, perquè són els que li posen passió en tot allò que fan. I això es nota. I ho noten els nostres telespectadors.
10: Aquesta celebració comptarà amb altres dates importants, com la celebració d'un vespreig al Castell del Remei el dia 21 d'aquest mes, on es descobrirà la cançó dels 25 anys. A més, a novembre es publicarà la revista de l'aniversari, entre d'altres qüestions.
11: I un apunt més en referència a aquesta casa, a la xarxa, perquè a les 4 de la tarda arrenca el nou programa Rambla 54, un espai de ràdio amb participació de les emissores locals i a càrrec d'Anna Morgades Valldosera i Ivan López.
26: Rambla 54, que deu el seu nom a les ràdios locals que hi aportaran els seus continguts i té per objectiu explicar tot allò que passa en l'àmbit més proper amb entrevistes, reportatges i connexions.
11: I és moment per a la cultura. Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada. En la presentació de la 25a gala Catalunya aixeca el taló, que es farà aquesta nit al Liceu, s'han fet públiques dades que mostren el bon moment de l'escena catalana, amb més de 115 milions de recaptació i una ocupació del 67%. David Navarro, bon dia.
27: Bon dia. En total, a tot Catalunya es van fer gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles. Només a Barcelona el nombre d'espectadors es va aprovar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200 localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli, el Coliseu i el Victòria. I entre les sales de fins a 200 localitats destaquen el Teatre Muntaner, el Texas i la Sala Arts Teatre Barcelona. Quant als espectacles, els més vistos als grans teatres van ser el Mago Pop, el Victòria i el Fantasma de l'Òpera, el Tívoli, i els petits, Corta el Cable Rojo al Muntaner i Parmagel al Texas. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha reivindicat el bon moment que viu l'escena del país.
28: És que el teatre continua ocupant un espai central en la vida cultural del nostre país. El missatge és clar. El públic continua escollint teatre i quan el públic decideix anar al teatre, fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
27: Aquest vespre es farà al Liceu la 25a edició de la Gala Catalunya Aixeca el Taló. Enguany, el seu format serà el d'espectacle de teatre musical, una història familiar amb 20 intèrprets, cor i música en directe que repassarà els principals esdeveniments dels darrers 25 anys.
11: El Baix Empordà, el Begur Comedy Film Festival, permetrà conèixer enguany la vinculació de Salvador Dalí amb el cinema. En aquesta edició s'emetrà el documental La vida secreta de Port Lligat, que permetrà redescobrir la vida de l'artista. Televisió de la Costa Brava, Joan Parareda.
17: La Fundació Gala Salvador Dalí i el Begur Comedy Film Fest uneixen forces per primera vegada. El cicle de cinema begurenc inclou en la seva 12a edició el documental La vida secreta de Port Lligat. La peça parla de la història de Salvador Dalí i la seva vinculació amb el cinema. Des de l'organització consideren que és una oportunitat per conèixer una faceta poc coneguda de l'artista. Clara Dato és la directora del festival.
18: És una porta, no, que s'obre per arribar també a la gent jove i a molta gent que, no, que desconeix aquesta vessant cinematogràfica de Dalí.
17: La unió amb la Fundació Gala Dalí vol suposar un impuls per a l'atractiu cultural que hi ha a l'Empordà. Han deixat clar que aquesta és només la primera passa d'un cicle de propostes que han de permetre conèixer els diferents documentals de la Fundació. El Begur Comedy Film Festival començarà la seva 12a edició el divendres 2 d'octubre. Durant 10 dies s'emetran pel·lícules, documentals i curtmetratges complementats amb diferents tallers i sessions de debat.
11: I arriben els esports. Avui ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Golejada del Barça i a Mestalla.
16: Bon dia, Marta. Sí, un bon recital blaugrana a Mestalla. El partit va quedar encarrilat ja aviat amb gols de Lamine i Fermín. El Barça acabaria guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari en ple de victòries en 4 jornades. Ara està a 3 punts de Real Madrid i Betis i a 2 de l'Alavés. Escoltem Hansi Flick, tècnic blaugrana.
19: We need normally a number 9, a real number 9. So
20: això no ha canviat. Necessitem un 9, està clar. Però al final tenim prou qualitat en atac, també en el centre del camp.
19: Also in the midfield, Petri scored the goal.
20: Estic molt satisfet amb aquest ampli marcador. Per mi és important com hem jugat avui, com hem controlat el joc, fent servir els espais, esperant. Hem demostrat una gran qualitat en la finalització de les jugades i això és bo.
19: Also in the finishing, and this is good.
16: L'Espanyol va acabar empatant al minut 98 el seu partit davant al Sevilla. Els sevillans s'havien avançat també al tram final amb un gol al 85. L'Espanyol suma 4 punts de 12 possibles. A la Lliga F, tots els equips catalans van jugar dissabte. En el duel català entre el Badalona Women i l'Espanyol, la victòria se la va acabar emportant el Badalona Women per 0-1. Escoltem a Maria Llomparra, jugadora del Badalona.
21: Tenia ganes de sentir-me important, de poder doncs, encarar la setmana. Al final treballem molt que durant tots els entrenaments, que són feina que ningú veu.
16: El Barça va golejar el Sevilla per 0-4. L'entrenador blaugrana Pere Romeu no acabava d'estar satisfet.
22: Que no ha sigut un partit d'un nivell super alt per nostre, no ens hem acabat de trobar al mig del camp. Probablement la nostra font d'organització de l'equip, el nostre motor de l'equip. Avui no ens hem acabat de trobar. És veritat que el Sevilla ens ha tapat molt els espais interiors i ens ha permès molt el desequilibri per fora amb Caro.
16: I en waterpolo, després de 32 anys al Sabadell, Maica García no continuarà al club. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
23: L'etapa de Maica García a l'Astralpol Natació Sabadell ha arribat abruptament al seu final després de més de 3 dècades de vinculació. El club ha decidit no renovar el contracte de la seva capitana insígnia de la generació daurada de l'entitat. A les portes de complir 36 anys i després de gairebé 2 temporades senceres d'inactivitat per la seva maternitat, la millor waterpolista sabadellenca de tots els temps haurà de buscar un nou destí per allargar la seva carrera, com és la seva intenció, fins als Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028. Així ho ha anunciat la mateixa García, amb el cor encongit, ha dit, a través d'un comunicat a Instagram en què ha manifestat que el club ha considerat que la seva carrera a Can Llong no podia tenir continuïtat. Malgrat aquest controvertit adeu, la reina de l'esport local deixa enrere un llegat difícilment igualable. Va començar al carrer Montcada amb només 4 anys i el 2004, amb només 14, va accedir al primer equip femení de waterpolo. Durant aquestes 22 temporades, García ha guanyat 70 títols, 7 Champions, 17 Divisions d'Honor, 15 Copes de la Reina, 5 Supercopes d'Europa, 13 Supercopes d'Espanya i també 13 Copes Catalunya.
16: I en handbol, el Barça ha guanyat aquest dissabte la Supercopa Ibèrica en imposar-se a la final a l'Sporting Portuguès per 39 a 34.
11: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem ja a les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Fins al melic de la calor. Deixa aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
3: Vale. I em mira les coses
2: que et fan ser. Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
4: A Ràdio Montornès, La Intersecció.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: A Ràdio Montornès, la intersecció.
6: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
7: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Esquerra i els comuns, socis d'investidura del govern, qualifiquen de fracàs començar demà el curs amb una vaga i reclamen al president Salvador Illa fets concrets, diàleg real i calendari clar per resoldre el conflicte laboral a l'educació. Escoltem la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello.
3: Tenim un govern que va a remolc, tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
4: Començar doncs, aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern, no? Un fracàs del govern que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer, no ha actuat a temps. Hem vist que el president Illa ha demanat una treva, però més que treva, el que necessitem són fets concrets.
2: Més qüestions. La jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, s'ha declarat competent per investigar l'entrada massiva irregular a Ceuta des del Marroc els dies 30 i 31 de juliol. La magistrada considera que els fets poden constituir un delicte que compromet la pau o la independència de l'Estat, delictes contra els drets dels ciutadans estrangers en connexió amb homicidis imprudents i d'organització criminal. Justifica la competència de l'audiència argumentant que es tracta d'una conducta presumptament comesa a l'estranger que ha atacat greument la integritat territorial d'Espanya. Parlem de calor perquè una vuitantena de municipis tenen risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures. En algun cas ens hem adonat més de 40 graus, que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen i que també s'esperen avui, sobretot pendents a les Terres de l'Ebre i a Ponent. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé, això sí, fins dimecres, que podria arribar, estem molt pendents, una primera refrescada. Tant és així que a Olot l'Ajuntament no descarta fer canvis de programació durant les festes de Tura per esquivar les hores de més calor, que han superat els 35 graus. De fet, ahir, diumenge, gegants, nans i cavallets van fer un ball a l'hospici per als usuaris de les residències olotines. I acabem parlant i fent referència a aquesta casa perquè ara, tot just a les 4 de la tarda, arrenca un nou programa, Rambla 54, un espai amb la participació de 54 emissores locals a càrrec d'Anna Morgades i Ivan López. Rambla 54 deu el seu nom a les ràdios locals que hi aportaran els seus continguts i té per objectiu explicar tot allò que passa en l'àmbit més proper amb entrevistes, reportatges i connexions. Per tant, us convidem a quedar-vos i escoltar-lo.

perseguint la nit, busquen la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.

0: de nens podrits per tots els estats.
1: Els herois antics eren devorats per voltors amb la mirada trencada. Els nens es mutilaven els uns als altres i els postres es fonien

I ara per tot arreu on vaig veig la llum, fondres en blaus, verds turqueses, òxids i vermells. L'univers antic s'ha plegat sobre el seu eix i el perímetre esdevé el centre de tot. Els àngels de la mort han donat vida al meu jardí i ara em sento com un nen abandonat, lliurat a la llum i a l'espai i als astres siderals. Han obert la taquilla del cinema en runa!

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: En xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració pel que fa a la participació del Marroc a l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha parlat avui d'un pla, diu, que pretenia acabar amb algun tipus de cessió al país a la UITA per part del govern espanyol. Escoltem.
3: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
2: Per contra, el president espanyol Pedro Sánchez ha dit avui que garanteix que rebran asil aquells migrants que en tinguin dret.
4: La contundencia del Estado social y de derecho, que es nuestra democracia, no es incompatible con la dignidad humana. Y por tanto, quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
2: A l'àmbit internacional, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha viatjat avui a Nuuk, a Groenlàndia, per reforçar la relació de la Unió Europea amb l'illa després de les reiterades amenaces d'annexió del president dels Estats Units, Donald Trump. Von der Leyen ha anunciat un nou paquet de finançament per l'illa de 200 milions d'euros per als pròxims 2 anys. La dirigent comunitària ha viatjat amb la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. I un jutjat de Vilafranca al Penedès investiga l'accident mortal ferroviari de Gelida del gener passat. Ha requerit avui, ha dit, l'expedient complet de manteniment del tram afectat durant els 5 anys anteriors al sinistre, incloses les actes d'inspecció, informes tècnics, incidències detectades i actuacions realitzades. També demana els protocols interns d'inspecció i conservació aplicables a aquest tipus d'infraestructura. A més, Acció Cassandra, que es persona a la causa, ha enviat a la Comissió Europea un registre de 9.000 incidències a tot Rodalies. No deixem el transport públic perquè, coincidint amb l'inici del curs acadèmic, Rodalies ha recuperat avui la connexió ferroviària amb la Universitat Autònoma després que el tram entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat estigués interromput des del passat mes d'octubre. I aquest dilluns s'ha reobert el passadís subterrani que enllaça les línies 1 i 3 del metro de Barcelona. Ho ha fet després de 2 mesos d'obres i així acaba amb l'obligació de fer enllaç a peu en les 2 línies al carrer.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 33, un tercio.
3: ¿Es un programa musical?
2: No.
3: ¿Es un programa de libros?
2: Pues no.
3: ¿Es un programa de cine, de series?
2: Pues tampoco.
3: ¿Entonces qué es?
2: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
3: ¿Y bien?
2: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.
4: Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
6: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
7: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes, benvinguts un dia més, una altra setmana aquí a la Intersecció. Avui, per cert, el nostre primer programa de dilluns de la temporada 2026-2027. Tornem de cap de setmana amb informació, amb entreteniment i divulgació fins a les 6 en punt. Fem totes les tardes aquí a Ràdio Montornès. Així que si no us voleu perdre res, només heu de sintonitzar el 91.2 de l'FM o bé buscar al web radio.montornès.cat, descarregar-vos l'aplicació de Ràdio Montornès o buscar el vostre televisor al canal també ho dic Ràdio Montornès i escoltar-nos en directe fins a les 6 en punt. Si sou més allò d'escoltar la ràdio a la nit, abans d'anar a dormir, també teniu l'opció del territori nocturn, de la Intersecció, igual que per les tardes de dilluns a divendres. Com sempre, tinc a la part tècnica el Sergi Lombardo. Molt bona tarda, Sergi.
8: Molt bona tarda, Mireia.
7: Què tal? Com ha anat el cap de setmana?
8: Bé, home, el cap de setmana sempre va bé, no? El que diem sempre, no? Si no hi ha cap força major, vacances...
7: Has aprofitat per donar-te el darrer bany de l'any, o no?
8: Tant, Mireia, tu ja em coneixes. Jo no ho podia deixar passar, eh?
7: Molt
8: abans bé. Que baixi la temperatura ja ens acomiadem de la platja fins a l'estiu vinent o l'any vinent. Sí, sí.
7: Ah, sí, perquè més.
8: Dissabte per la tarda, una estoneta.
7: Jo també.
8: Una horita i mitja, així, per fer un
7: Sí, de dir, jo pensava que ja m'havia acomiadat, doncs no, encara tinc una altra oportunitat, dono l'últim bany, perquè el dimecres diuen que ja baixaran força,
8: sí,
7: força, a l'època a la que ens tocaria,
8: exacte.
7: Vaja.
8: Així que ens hem acomiadat de l'aigua salada, jo havia guardat els banyadors i tot.
7: Ah, sí, imagina't. Ostres, tu, sí. Que avançats, això, no? No s'ha de guardar. Per si de cas.
8: No m'ho esperava.
7: Bueno, molt bé, doncs cap de setmana aprofitat, agafat energies per començar aquesta setmana, que anava a dir setmana sencera, que estarem aquí, de fet no, perquè divendres tenim, és el dia de la Diada Nacional
8: Correcte.
7: De Catalunya, el dia 11 de setembre, i per tant no hi haurà programa, així que aquesta setmana estarem de dilluns a dijous, a partir de les 5 fins a les 6 en punt, i després això sí, el territori nocturn també, de dilluns a dijous. Un horari que repetirem la setmana vinent, perquè aquí a Montornès ja estarem de festa major i aquest any canvia el dia festiu i el divendres estarem por ahí de fiesta donant-ho tot i no estarem nosaltres a la intersecció aquí a Ràdio Montornès. Ja ho anirem recordant poc a poc, de moment avui dia 7 de setembre anem a centrar-nos i mirant la informació del dia. Avui, com dèiem, 7 de setembre, vol dir que demà s'inicia el curs escolar, el curs 2026-2027. Aquí a Montornès enguany s'ha recuperat una trobada conjunta amb tots els agents educatius, tant d'educació formal com no formal. S'han trobat al Teatre Margarida Xirgo, que ha estat ple de persones avui, de professors, professores, agents educatius, professors de l'escola de música, de diferents serveis municipals, com els centres juvenils i infantils... I han reflexionat, a més de conèixer-se, de posar-se cara a uns i altres, perquè no tothom es coneix de col en col, també han reflexionat sobre el benestar i com poder un autocuidar-se, estar bé, cuidar-se del seu benestar i així poder i reflectir això en els alumnes. Avui, d'aquí uns minutets, us podreu escoltar algunes de les persones que hi han assistit per saber com ha anat. I avui també és primer dilluns i tindrem esports. Serem un repàs esportiu per a les nostres entitats esportives que avui em tocarà fer una mica, bueno, d'agenda sobretot, tot i que hi ha resultats també d'alguna carrera, algun partit amistós, i és que les temporades encara no han començat del tot.
8: Just anava a dir, comença a engegar, no?, la maquinària esportiva.
7: Exacte, estan escalfant,
8: a poc a poc, eh?
7: Estan escalfant, i després ja tenim actes que vindran sobretot amb la festa major, i alguns comencen avui, però que ja estan les nostres entitats posades ja en matèria de moltes disciplines. Avui, com us deia, en farem un repàs. I hem convidat aquesta tarda aquí a la intersecció la tècnica de participació ciutadana de l'Ajuntament, la Bea Quintana. Per què? Doncs perquè tenim noves sessions dins del programa Les Entitats al Dia. Són formacions gratuïtes adreçades a les entitats i les associacions del poble que ja porten 10 anys aquest programa en funcionament. I ara a la tardor tenim 3 sessions noves. La primera d'elles queda una setmaneta, serà dilluns vinent, dia 14. Avui amb la Bea volem repassar i fer una mica de balanç d'aquesta dècada del programa i també que ens presenti quines sessions, quines formacions tenim abans que acabi l'any perquè les entitats es puguin apuntar. A banda d'això, com ve sent tradició aquí a la intersecció, els dilluns és dia de repassar novetats musicals, saber què hi ha de nou en aquest

0: el dia d'avui, dia 7 de setembre. Jo em quedaria, de fet em quedaré, jo espero que vosaltres també. Ara que passen 10 minuts a les 5, anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que ja es poden presentar recursos a la resolució de les beques menjador per al curs 2026-2027. De les 486 sol·licituds s'han resolt favorablement 392. El motiu principal de les desestimacions és la superació dels llindars de volum de negoci, renda familiar o capital mobiliari que estableixen les bases de la convocatòria. Per valorar si es poden posar, si es donen les condicions per presentar un recurs, les famílies a qui s'hagi denegat l'ajut poden demanar cita prèvia amb el Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament, trucant al 935721170, l'extensió número 3. Avui han començat les afectacions en la mobilitat per la Festa Major. Fins al 20 de setembre hi haurà restriccions en l'aparcament i talls de circulació als diferents carrers del poble. Les principals afectacions són al recinte Firal i a l'avinguda d'Ernest Lluch, on des d'avui ja hi ha zones on no es pot aparcar. On tampoc es podrà estacionar és a l'aparcament del complex esportiu municipal Les Vernedes a partir del 16 de setembre i fins al 21 al migdia. També quedarà prohibit aparcar i circular el Gran Vial en el tram de la Cruïlla amb l'Avinguda de la Llibertat fins al final del recinte del SEM del 17 al 20 de setembre. A més, durant el desenvolupament de les activitats poden sorgir altres necessitats que no estiguin previstes. Al web municipal montornès.cat trobareu més informació. Divendres, Montornès commemorarà la Diada Nacional de Catalunya amb un acte institucional i cultural. Serà a partir de les 11 del matí als Jardins de Nativitat i Arzaplanes. Com és tradició, la jornada començarà amb la hissada de la senyera per part de representants de la policia local amb l'acompanyament musical de la coral La Lira. Les dansaires montornesenques Anna Boné i Júlia Espies, acompanyades pel músic Dani Garrido, interpretaran el ball de l'homenatge. També es faran ofrenes florals i hi haurà una actuació de l'esbart dansaire Rosa dels Vents de Vilanova i també de la Colla Bastonera de l'Associació Bruixes Montornès. La commemoració de la Diada clourà amb una ballada de sardanes oberta a tothom. I amb l'última cosa, amb la que us heu de quedar és que avui s'ha obert el termini d'inscripcions per participar en el concurs d'aparadors i balcons de Festa Major. Es tracta d'una iniciativa impulsada per la Unió de Botiguers i que repartirà 300 euros en premis, 150 per al millor aparador i 150 per al millor balcó. Els premis tindran format de targeta regal per bescanviar els establiments adherits a la targeta Montornès Som Comerç. El termini per apuntar-se es tancarà el 17 de setembre. Les decoracions hauran de romandre del 17 al 21 i el 22 es donaran a conèixer els guanyadors. Per apuntar-vos, cal que envieu un correu a uvm@uvmontornès.cat. També podeu consultar les bases del concurs al web uvmontornès.cat. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Aquest matí el Teatre Margarida Xirgus s'ha quedat petit per acollir tota la comunitat educativa del municipi i donar la benvinguda al curs 2026-2027. Hi han assistit professors i professores de tots els centres educatius, així com de les escoles Bressol, dels centres infantils i juvenils i de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Obra de Teatre. L'objectiu de la trobada, segons ha declarat l'alcalde i regidor d'Educació, José Montero, és que els professionals es puguin conèixer entre ells i elles i poder tractar un tema concret, que enguany ha estat el benestar.
1: Ens permet conèixer i que es coneguin els professionals entre ells, també els que són nouvinguts a Montornès, que venen per primera vegada a algun centre o a algun equipament. Per tant, llancem aquesta idea de comunitat, de començar a treballar. Aprofitem sempre per treballar algun tema específic amb algun especialista que sigui un estímul també d'aquesta reflexió, diguéssim, inaugural del curs i ho valorem molt, no? Per tant, avui està sent, perquè veiem un èxit, no? Hi ha una presència molt àmplia, això vol dir que els professionals tenen ganes, que valoren aquesta trobada, que recuperem després d'un parell d'anys sense funcionar i esperem que això sigui un bon punt de partida, diguéssim, del que ha de ser aquest curs.
0: Com dèiem, el tema per reflexionar enguany ha estat el benestar. En Ramiro Ortegón, de l'entitat SER, ha estat encarregat de conduir una conferència en la que ha parlat de l'autobenestar per transmetre-ho a la resta.
2: Treballem sobretot sobre el benestar del professional, a un espai de treball on poder auto

0: fer autoreflexió en relació a com el benestar es construeix en les relacions i també en la cura del professional i com podem promoure el benestar dels infants a través de cuidar-nos nosaltres com a equips. A més, en un moment en el que quan el món està mogut és molt necessari que nosaltres trobem molt al nostre centre i, mai millor dit, els nostres centres estan benestar. I així comencem amb un llenguatge compartit, el poder treballar amb una mirada de benestar en tota una comunitat i tot un territori ens permet poder treballar amb un mateix criteri de cara a poder cuidar els infants, adolescents i també les famílies que necessiten del nostre acompanyament. A poder acompanyar o poder apostar també per poder iniciar un curs des del benestar com a bandera és també tota una aposta de política pública que ens permeti poder arribar a on estem reivindicant que volem arribar, que és estar millor.
1: La tècnica d'infància Esther Bello ha posat en valor el fet que a la reunió hi assisteixin professionals de l'educació formal i no formal i ha recordat quins serveis s'ofereixen al poble.
2: Està la part formal, però la part no formal, un cop acaba l'escola, tots els agents que eduquen. Llavors és molt important tenir aquesta part en compte perquè incideix molt més del que ens pensem en aquests resultats educatius que han de tenir els infants, joves i adolescents. Pintor Mir, Peixera, tenim dos equipaments infantils, que això passa en molt pocs pobles, tenim pressupostos participatius infantils, per tant ja els demanem que formin part de la gestió de l'economia del municipi, des de que són molt petits. Consell d'Infants com a òrgan de participació, fem dinamització de patis per tenir vincle amb ells des de l'escola però que tingui impacte a les places i parts del municipi, a l'espai públic i se'l facin seu. Per tant, és que amb un tornés hi ha una mirada molt extensa del tema educatiu.
1: L'Adrià Martínez és el director de l'escola Palau d'Ametlla. Ell ha afirmat que cal continuar treballant per aconseguir més millores en el sistema educatiu.
3: A nivell d'expectatives amb el departament, crec que han donat màxims i el que és important és no perdre les converses i seguir treballant per unes millores del sistema educatiu, tot i que ens sembla que ara no s'aconseguirà gaire cosa més. Sabem que hi ha centres que tindrà més seguiment i altres no tant, i la qüestió és que els sindicats puguin seguir tenint unes converses amb el departament per intentar aconseguir afiançar una sèrie de millores que necessitem al sistema educatiu.
1: En aquest sentit, l'alcalde i regidor d'Educació, José Montero, ha dit que donen suport a les reivindicacions.
4: Conscients de que la comunitat educativa pues, està en una situació tensa, no? Va acabar el curs amb moltes dificultats. Nosaltres donem suport, evidentment, a les reivindicacions, compartim la preocupació i també oferim el nostre compromís de la millora contínua i de dedicar els recursos que siguin necessaris.
1: El curs 2026-2027 començarà demà i farem una vaga convocada pels principals sindicats. I abans de continuar amb més informació d'aquest dilluns 7 de setembre, aquí a la intersecció anem amb una mica de música, una cançó que ha sonat moltíssim aquest estiu i que encara ens ha d'acompanyar una miqueta més, que encara recordem que l'estiu no s'ha acabat. És la cançó més nova de Miki Núñez i es diu Un altre cop.

0: A Ràdio Montornès, la intersecció.
1: Passen 20 minuts a les 5 de la tarda i anem a fer un repàs a l'actualitat esportiva de Montornès. Comencem amb resultats d'aquest cap de setmana i parlem de l'atleta Eli Gordón, que ha acabat tercera a la Desafío Urbión, una cursa que s'ha celebrat a Sòria. La de Montornès ha completat els 37 quilòmetres en 5 hores, 13 minuts i 22 segons. Un recorregut amb un paisatge preciós, com solen ser les curses de trail, que passa per 7 llacs i arriba als 2.000 metres d'altitud. Gordón ha estat la tercera dona en creuar la línia de meta i la primera veterana. Encara no han començat la temporada, però sí la pretemporada, escalfa motors dels clubs de futbol de Montornès i tenim victòria, doble victòria pels dos clubs que tenim. El Club Deportivo Montornès Norte va començar ahir la seva pretemporada i ho va fer amb una victòria, va guanyar 0-2 a l'Inter de Masnou. I d'altra banda, el Club Escola de Futbol Montornès, perdoneu, aquest cap de setmana ha disputat el seu tercer partit amistós i ha aconseguit la primera victòria, 4-2 contra el Ciutat Meridiana C. A motor, en Iago Domínguez, que el vam tenir fa poquet aquí, ha participat aquest cap de setmana un altre any més a les 24 hores de Lliçà d'Amunt. Ho ha tornat a fer amb l'equip Zona Motor de l'Ametlla de Parc. Han competit en el grup 3 i han acabat en la posició número 15 amb 58 voltes. Això és el que ha passat aquest cap de setmana, però en qüestió d'esports hi hem de mirar l'agenda perquè aquests dies tenim ja la prèvia de la Festa Major i qui comença, qui obre la programació d'enguany és el Club Tenis Montornès amb el seu tradicional Open de Festa Major. Des d'avui fins dijous de 6 a 9 del vespre tenim la categoria sènior individual, els partits que es disputaran a les pistes de tenis. Del 14 al 17 de setembre, de 6 a 8 de la tarda, tenim les categories a la B, infantil, juvenil i júnior, i del 14 al 18, de 6 a 10, la categoria sènior dobles. Ja el 16 de setembre, a les 6 de la tarda, es disputaran les finals de les categories a la B, infantil, juvenil i júnior. Un altre club que té plans per aquesta Festa Major és el Club Pàdel Montornès. Des de les 10 fins les 9, durant tot el dia, el divendres 11 i el dissabte 12, les pistes municipals acolliran un torneig a Festa Major. Hi haurà quatre categories, de nivell C masculí, al nivell B masculí i després femení i mixta. Divendres es disputaran els partits classificatoris i dissabte serà el torn de les semifinals i les finals. El preu per jugador o jugadora és de 20 euros si juga en una categoria i de 35 si ho fa en dues. El preu, això sí, inclou el menjar i també productes esportius. Per més informació i formalitzar les inscripcions, podeu enviar un missatge al número 636-660-134. I per Festa Major no hi falten les filles. El Casal de la Gent Gran Centre organitza de nou aquesta competició al voltant, com dèiem, de la Festa Major. L'activitat tindrà lloc diumenge 13 de setembre a partir de les 9 del matí al pati de Can Xarrancan. Per participar-hi, això sí, cal que feu abans la inscripció a qualsevol dels dos casals de la Gent Gran de manera presencial. Els premis d'aquesta competició es lliuraran el 18 de setembre. Serà durant el berenar homenatge de la Gent Gran de Festa Major a la Carpa Polivalent al Sorralet. I acabem el repàs esportiu i de l'agenda, en aquest cas, parlant del Club Bàsquet Vila de Montornès i del seu torneig 3x3. També s'inclou dins de la programació de Festa Major. El certamen és obert a totes les categories i tindrà dos escenaris. Una fase prèvia al pavelló municipal del complex esportiu municipal Les Bernedes i la fase final, que es farà a la plaça de Joan Miró, amb la pista i cistella oficial. La competició s'iniciarà a les 9 del matí i serà tot el dia, o sigui, allargarà fins les 11 de la nit. El preu de la inscripció és de 40 euros. Cal fer-la posant-se en contacte amb el club abans del 10 de setembre.

Deixem de moment la informació. De seguida tindrem amb nosaltres a la primera convidada de la tarda, a la Bea Quintana, la tècnica de participació ciutadana de l'Ajuntament. Avui parlarem del programa Les Entitats al Dia. Per dos motius. Una, perquè ja tenim noves sessions programades. La primera serà dilluns vinent. I el segon motiu és que fa 10 anys que es va posar en marxa aquest programa. Abans, anem a escoltar Lola Índigo i Anna Mena, que van treure cançó abans que marxéssim ja de vacances i no ha parat de sonar i també continua sonant. I és la cançó preferida de moltíssima gent actualment. És Petitó, i aquí us la deixem.

0: I avui tenim amb nosaltres aquí al programa la tècnica de participació ciutadana de l'Ajuntament a la Via Quintana per parlar de les noves formacions que tenim dins del programa Les Entitats del Dia. Molt bona tarda, Bea.
1: Bona tarda.
0: Parlem d'aquestes noves formacions. A més, estem com una mica de celebració d'aniversari perquè fa 10 anys que es va posar en marxa Les Entitats del Dia, després en parlarem. Però hem de centrar-nos en aquestes formacions perquè dilluns vinent ja en tenim una. Bea, què heu preparat per aquesta tarda?
1: Doncs mira, per la tarda tenim tres propostes que sorgeixen una mica de la detecció i les necessitats que anem doncs parlant amb els tècnics i també amb les diferents associacions que ens plantegen dubtes. Llavors hem concretat amb tres propostes. La primera seria preparar la festa major amb seguretat, perquè el que parlarem és d'aspectes relacionats amb la prevenció de violències domèstiques, sí, perquè les entitats sàpiguen quan organitzen un acte o així, especialment en horari nocturn, doncs que es tinguin en compte doncs aquelles mesures de seguretat o en el cas de que succeeixi doncs alguna agressió o així, sàpiguen com actuar i de quina és la millor manera de procedir davant d'un cas així. Llavors, en la mateixa formació, també introduïm conceptes de seguretat alimentària i dispensació de begudes alcohòliques, que és una formació que tècnicament hem considerat que s'ha de fer, s'ha de proporcionar, l'Ajuntament ha de proporcionar aquests coneixements a les diferents entitats que duguin a terme propostes dins el marc festiu.
0: Clar, ara estem parlant de festa major perquè és el que tenim a prop, però potser no hi ha l'entitat, ara no organitza res, però és una formació que pot servir per qualsevol acte en el futur.
1: Sí, sí, qualsevol, això és vigent, qualsevol moment en què es celebri l'acte que organitzin, llavors, bueno, són informacions que com organitzadors d'una activitat doncs s'ha de saber. I aquesta formació ja l'hem feta l'any passat, però la continuem fent perquè hi ha entitats noves i hi ha juntes directives noves. Per tant, són formacions recurrents dins del programa. Hi ha unes formacions que les anem oferint periòdicament doncs, perquè la realitat del teixit associatiu és canviant i llavors s'ha de tornar a fer.
0: Sí, sí. De fet, les altres no, que tenim preparades, també tot aquest tema de gestió econòmica, es veu que pràcticament a cada edició s'inclou alguna formació d'aquest tipus, que suposo que és de les coses que més preocupen o que més dubtes generen.
1: Sí, i que menys coneixement n'hi ha. Per tant, bueno, doncs és dins del programa formatiu doncs són recurrents aquests continguts. No? De fet, aquesta primera formació que us comentava de preparar la festa major amb seguretat la tenim prevista pel 14 de setembre, la farem a l'Hotel d'Entitats a les 7 de la tarda. I les següents, que l'hem englobat amb un itinerari de gestió econòmica, la fem el 21 d'octubre i el 30 de novembre. Llavors, la primera se centrarà en com entendre els números de l'entitat i què cal presentar a l'assemblea, no? És a dir, quines són les obligacions legals de l'assemblea, pressupost, liquidació, compte, balanç de situació, i tots aquests conceptes, com els transmetem als associats, no? D'una manera senzilla, però que darrere d'aquí hi ha molta feina feta, no? Llavors, bueno, doncs com fem entendre els socis tot el que complica la gestió econòmica, no? I jo crec que aquesta formació tant pot ser per entitats que s'han constituït de nou com entitats que han tingut relleu, sobretot doncs, amb secretariat, bueno, és igual, qualsevol, les tres persones així com més importants a la junta directiva, que serien president, secretari i tresorer o tresorera, doncs són formacions que van molt bé que les tinguin al dia.
0: Sí, sí, tant, que a vegades, bueno, un comença fent com pot, però si tenim aquesta oportunitat, que ja no ho hem dit, però tot és gratuït.
1: Sí, sí, aquest és un programa que s'ofereix gratuïtament a les entitats. I la segona formació que integra l'itinerari de gestió econòmica també és una formació molt pràctica, que aquesta sí que la donen tècnics de l'Ajuntament, del Departament d'Intervenció, i se centra en com justificar correctament una subvenció municipal. Hi ha entitats que ho tenen molt assolit, doncs perquè ja porten molts anys fent-ho, però hi ha entitats que poder mai han demanat una subvenció o és la primera, no? És la nova creació i mai s'han trobat doncs, amb aquesta situació, i va bé preveure la justificació amb temps, preparar, no, tota la gestió econòmica doncs, amb antelació, perquè quan arribi el moment i el termini de justificar ja tinguin tot ben endreçat i previst, no? Perquè a vegades petits detalls poden fer que després et trobis amb un gran problema de com justifiques un diner públic que se t'ha donat, i llavors, bueno, allà comencen les suors fredes, eh?
0: Genial, doncs aquestes seran més endavant, no? Ja cara a novembre, i la que tenim el dilluns vinent, que és aquesta preparada festa major. Bé, si ens volem apuntar alguna formació, com ho podem fer?
1: Bueno, sempre, doncs, hi ha una adreça electrònica que és participació@montornès.cat. Vale, que la trobareu a la pàgina web on també doncs, hi ha més informació dels cursos, i si entreu a través de la pàgina web doncs ja veureu un formulari d'inscripció. Vale? I si pel que sigui no aneu per aquesta ruta, sempre doncs, aquest correu que us heu donat també és vàlid per inscriure-us.
0: Genial. Aprofitem que tenim avui a la Bea Quintana, tècnica de participació ciutadana, que estem parlant d'aquest programa de les entitats al dia. Ho dèiem al principi, fa 10 anys que ens va engegar aquest projecte, Bea. Com va sorgir aquesta idea?
1: Bueno, la idea és que des de l'Ajuntament sempre s'ha volgut, no? Vull dir, donar suport a una realitat que és el teixit associatiu, que volem promoure, que volem enfortir. I la manera que hem vist més útil de fer-ho des de l'Ajuntament doncs és reforçar la formació perquè les juntes directives estiguin al dia, i l'assessorament i l'acompanyament. Vale? Aquest és l'àmbit d'intervenció que tenim com a Ajuntament, a banda del que serien doncs, els convenis i les subvencions. No? Vull dir que tenim aquest marge d'actuació, no? I llavors, dins concretament de lo que és les entitats al dia, doncs, bueno, des de fa 10 anys i de manera sostinguda, hem vist la necessitat, no, d'oferir tant els cursos de formació, que més o menys estem amb una mitjana de 3-4 sessions formatives a l'any, com també poder que les entitats tinguin un punt de referència al qual poder acudir quan tenen algun dubte o alguna necessitat d'assessorament en algun aspecte que tingui relació amb el seu dia a dia.
0: Mm-hmm. Ara, després d'una dècada, quin seria el balanç?
1: Bueno, el balanç a nivell de dades, podem estar prou satisfets perquè hem tingut una mitjana, com deia, de 3-4 cursos, més aviat 4 cursos, cursos que en parlo de sessions. Eh? A vegades sí que hi ha hagut algun itinerari que ha tingut més sessions, però en unes 4 sessions formatives d'una mitjana de 2 hores per sessió, i això des del punt de vista dels tècnics municipals ho valorem molt positivament, perquè no és un programa doncs, que ha sorgit i que després s'ha deixat de fer, sinó que té un sentit, apostem perquè hi hagi doncs, aquest suport al teixit associatiu, i amb aquest aspecte doncs, valorem positivament. Després també el fet doncs, que siguin formacions que tinguin relació amb allò que et van expressant les entitats, no?
0: Clar.
1: Des del Departament de Participació, però des del Departament de Cultura, d'Educació, de Salut, és a dir, tots els tècnics que tenim relació amb les entitats, sempre vas preguntar, ostres, què necessiteu, què us aniria bé, no?
0: Aneu recollint peticions, no?
1: Anem recollint peticions i anem observant on hi ha més dificultats, no? I amb aquest diagnòstic i amb aquesta informació, doncs, anem construint aquest programa formatiu. Llavors, bueno, jo penso que si segueix, no?, existint és perquè té una raó de ser, i també doncs, el feedback de les entitats quan reben aquesta formació, no?, que és molt positiu.
0: Clar, bueno, mentre hi hagi entitats que esperem que siguin molts anys, aniran, no?, canviant aquest relleu i necessitant informació, i està bé que tinguin un lloc on adreçar-se. No sé si veig que tens més números, no sé si vols comentar, si tens alguna dada més així que diguis, mira, doncs aquests 10 anys...
1: Bueno, mira, et diria, bueno, el que t'he comentat, no?, que hi ha unes 44 formacions en aquests 10 anys que hem fet. Els àmbits que més demandes tenim, no?, Et diria tot el ventall de formacions. Ens hem fet 12 formacions en gestió econòmica, fiscal i de finançament, que potser és la que més hem insistit, però també és la que més por fa a les entitats,
0: hi ha més dubtes,
1: i on hi ha més desconeixement. Per tant, aquesta és una molt recurrent i que la seguirem fent per aquest motiu, no? Per aquest relleu constant, no? Temes de digitalització, comunicacions, també s'han fet 11 formacions, i bueno, aquí des del certificat digital que ara ja és obligatori que tinguin les entitats i per tant s'ha d'insistir també, a temes de comunicació, temes de com es comunica l'entitat amb el seu entorn, no? I aquí hi ha hagut diverses formacions en aquest sentit, no? Doncs de com fer ús de les xarxes socials, com fer cartells de Canva, no?
0: Sí.
1: Tot això també és atractiu. Participació interna, lideratge i relleus. Aquí al llarg dels 10 anys també se n'han fet 6 formacions. Aquesta primavera, de fet, en vam fer 2, que van ser superinteressants, sobre quin tipus de lideratge impulsem des de les nostres entitats en relació a com som nosaltres, no? Cadascú de nosaltres, no? Llavors, la necessitat de compensar aquestes juntes directives en funció de quin model, no? O quin estil de lideratge tenim. I també va ser jo crec que la gent que va assistir en aquesta formació, tothom va sortir una mica com, ostres, impactat, perquè va ser des de parlar des de l'entitat com la lideres a saber com ets tu, no? Va ser molt xulo. Després, temes de seguretat i organització d'activitats, doncs, bueno, aquesta també és una constant, perquè al final hi ha una normativa i hem d'estar actualitzats amb aquests aspectes, i són formacions que potser no són les més divertides, però que s'han d'anar fent, no? Gestió jurídica administrativa, doncs també, vull dir, és el que us comentava, també són clàssics del programa. I després temes d'igualtat també, no? Que també és un aspecte a treballar molt, i des del teixit associatiu, no? Aquest compromís amb la igualtat, amb la diversitat, són formacions que treballen molt la conscienciació, no? De, com a referents de la comunitat, que són les entitats, i aquest poder educatiu, no? Que tenen, doncs, incidir en aquests temes, doncs, té un impacte molt gran, no? Després.
0: A mi m'agradaria recordar que, bueno, si alguna entitat que pel que sigui aquell dia de la formació no hi pot anar, o que li surt un dubte un altre dia qualsevol, tenim la BEA està treballant, l'equip està treballant, poden adreçar-se a l'Ajuntament i preguntar aquells dubtes que tinguin, que us atendran ben contents. Sí.
1: I no, només que també m'agradaria recalcar, doncs, que a part de les formacions tenim aquest servei d'assessorament, acompanyament, i que, bueno, cada vegada es va coneixent més. Jo crec que sobretot les entitats que van més perdures, aquelles entitats més consolidades i que ja, doncs, tenen un bagatge molt gran, doncs ja no fan aquest ús, però sí que moltes entitats de nova creació o que han canviat juntes i van perdudíssims, doncs que sàpiguen que es poden adreçar al Departament de Participació Ciutadana. Us atendrem telefònicament o presencialment, com vulgueu, i que ens podeu fer la consulta que vulgueu, i fins i tot us podem acompanyar en tota la tramitació, que a vegades també vivim en un món cada vegada més burocratitzat, i aquí hi ha una escletxa digital important. Per tant, els acompanyaments van en alça en el sentit de que, bueno, doncs trobem aquesta realitat, i que hi ha a vegades, doncs, això, tràmits complexos, i que poden, doncs, això, no? Ser un mal de cap, que, bueno, si us ho podem facilitar, us ho facilitarem.
0: Perfecte, doncs a Participació Ciutadana us podeu adreçar. Bea, moltíssimes gràcies per haver vingut, tècnica Participació Ciutadana a l'Ajuntament. Recorda que el dia 14 tenim aquesta primera formació. Moltes gràcies per haver vingut i donar-nos tota aquesta informació.
1: Gràcies a vosaltres per permetre'm venir.
0: Adéu.

0: Ed Sheeran, sabeu per què us he portat avui? No és que tingui cançó nova, ara anirem a escoltar cançons noves, sinó perquè avui és el Dia Mundial del Pèl Roig. Mireu, sí, també tenen el seu propi dia.
1: Què dius? Ara m'has deixat parat.
0: Ja, jo també m'he quedat una mica així, no ho sabia. No sé si hi haurà el Dia dels Russos, el Dia dels Morenos, no sé, però sí, avui és el Dia del Pèl Roig.
1: A mi sempre m'ha agradat molt el pèl roig, eh?
0: Sí, eh?
1: Les noies pèl roges sempre...
0: Bueno, és que destaca quan veus algú, clar, no sí. És tan habitual, no?, veure algú amb el cabell així, amb aquest to més, no?, taronja. Doncs bé, un d'ells és Ed Sheeran, i he dit, quina excusa sí. Més bona per escoltar aquest artista. I us he portat una cançó que es diu Barcelona, que potser no l'heu escoltat tant, no sona tant a les ràdios, però que com totes és boníssima. Aquí us la deixem.

0: La Intersecció, presentat per Mireia Toledo.
1: Anem una mica més de música avui perquè és dilluns i ens agrada saber què ha sortit de nou els divendres publicat. Ara em deia el Sergi així per lo bajín i vosaltres no l'escoltàveu, que no havia escoltat mai aquesta cançó de Xira ni tampoc havia escoltat la cançó de Patitoa que m'ha escoltat abans. Sergi, però tu què escoltes?
2: Sí, sí, em portes cançons que no escolto mai, però està bé perquè em culturitzes una
1: home,
2: mica.
1: Home, clar, aquesta és la meva feina, culturitzar-vos una... Jo espero que, no hi hagi tanta gent com tu, Sergi, per això us he de dir, però, bueno, no així. Anem tots aprenent una miqueta dels altres.
2: Com la cultura és molt diversa, no?
1: Clar, doncs, clar que sí, però...
2: Com no acostuma a escoltar així música que sona a la ràdio, doncs això, quan vinc aquí, doncs m'il·lustro, no?
1: Molt bé, molt bé. Doncs anem a il·lustrar-nos a veure què hi ha de nou en el panorama musical. Anem a Miley Cyrus, que, atenció, ara ja el seu nom vol que sigui Miley. Ja el de Cyrus, com que ho deixem així una mica de costat, i ara vol com començar una nova etapa on sigui només Miley.
2: Sí, renega del cognom, eh?
1: No sé, és que com té tants follos amb la seva família, mira, jo en aquest...
2: Ja hauríem de veure què pensa l'amic Billy Ray, no?
1: Clar, és que a vegades s'estimen, a vegades no, llavors no sé ara si això té a veure o no té a veure. La qüestió és que Miley ha tret nova cançó des del divendres i la portem per començar aquest repàs de les novetats musicals. Es diu Buzz Persuades. Let's go.

0: Així sona la cançó més nova de Miley. Què us sembla? A mi no m'ha acabat de convèncer gaire de moment.
1: Una mica d'aquella manera, no?
0: Doncs la següent no crec que t'agradi gaire més, Sergi, però sí que crec que a molts més els hi farà treure un somriure. És una col·laboració bastant random entre Kiko Veneno i Estopa. Com t'has quedat, eh?
1: Bueno, no tan random, no? Les dues són així com rumbita, no?
0: Sí, així... sí. Doncs molt com de festa major, jo crec que ve aquesta cançó. I es diu Jo i mi manager.
2: Mi manager

0: que com sigui, això és un repàs als novetats. No vol dir que siguin les millors cançons, que acabin de sortir.
1: Ara estava pensant, Mireia, per què no t'estranya que no escolti aquest tipus de música?
0: Bueno, jo aquesta tampoc normalment, però és novetat de la setmana, sí, i segur sí. que hi ha algú que diu, ai, doncs pues mira... M'agrada, fa gràcia.
1: Per tots els fans d'Estopa i clar, de Kiko Veneno que hi ha allà
0: sí.
1: fora.
0: Que per cert, vindran Estopaus, no Estopa, Estopaus de la Festa Major i podrem gaudir d'un tribut al grup, si us agrada.
1: De covers i de versions,
0: sí,
1: no?
0: Sí, exacte. Bé, canviem d'estil, ens anem amb Ella Taubert, a veure si aquesta us agrada o no us agrada. L'artista també acaba de treure cançó i es titula No tengo remedio.

Bueno, més mainstream, no? Més pop habitual del que estem acostumats a escoltar. I és la cançó més nova d'El Tauber. Recordem que estem fent un top 5, uns 5 cançons que van sortir divendres, que són novetats de la setmana. Canviem d'idioma, ens anem cap a l'anglès de nou. En anglès també hem escoltat Miley Cyrus. Doncs ara anem amb Ellie Goulding, que també té nova cançó, titulada For Your Entertainment.

Ellie Goulding en la seva nova cançó, i en aquesta petita llista de repàs de novetats avui m'he guardat una cançó en català pel final, perquè sí, perquè també hi ha música nova en català i és una col·laboració que m'ha cridat l'atenció i que m'agrada. És entre Ginasta i Nil Moliner, i des del divendres ens han deixat aquesta supercançó, Amb qui estaràs?

0: A Ràdio Montornès, la intersecció.
1: Aquí, aquí, aquí no hi quem viva, aquí no, aquí no. Aquí, aquí, aquí no hi quem viva, aquí no, aquí no.
2: Ai, quina escoltada aquest cop, algun cop aquesta cançó, eh? Doncs abans de marxar avui a la intersecció anem a escoltar o parlar més ben dit d'aquesta sèrie de Quina i Quien Viva. Tu sèrie? Sèrie, Sergi, l'has seguit? És que estic de dilluns avui, eh?
3: Bueno, la vaig veure algun cop així en el seu inici. Sí, sí, sí, bueno, sé de què va una miqueta, no la vaig seguir gaire ni vaig ser gran fan, però sí, sí, sé,
2: doncs,
3: sé de què va.
2: Doncs resulta que en alguns llocs he vist avui, en altres llocs he vist demà. La qüestió és que entre avui i demà fa 23 anys que es va estrenar el primer capítol, que va sortir el primer capítol a la tele de Qui no hi quem viva.
3: Déu-n'hi-do.
2: 23 anys. I avui volia parlar doncs, amb aquesta excusa de la sèrie que va ser superfamosa. Va arribar, bueno, de fet, diuen que a partir del cinquè capítol sempre l'audiència no va baixar mai dels 4 milions d'espectadors. I fins i tot hi ha alguns que va arribar als 8 milions.
3: Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí, sí. Bé, passant al carrer de Desengaño 21, allà a Madrid, i va sortir gent, a part dels actors i les actrius habituals, com el random, gent que passava, bueno, doncs que feia el seu cameo, no?, per aquesta sèrie, com Santiago Segura, Txelo García Cortés, Manuel Carrasco, això que també va sortir en aquesta sèrie, Lina Morgan, bueno, alguns fins i tot es van arribar a quedar, i no era la idea original que es quedessin com actors i actrius, però es van quedar, com per exemple Eduardo Gómez fent el paper de Mariano, o a Carmen, que és Llum Barrera, entre altres. I què va passar amb Aquí no hi quem viva? Doncs bueno, Mediaset va comprar, perquè això es donava a Antena 3, Mediaset va comprar la sèrie i la tenim encara avui dia amb el nom de La que s'avecina. És cert que no és exactament el mateix edifici, el mateix carrer, és que sí, però pràcticament, bueno, ara ja amb els anys els actors i actrius han canviat, no? Però eren els mateixos i, en fi, la història, el dia a dia,
3: però
2: és el mateix.
3: Però segueix avui en dia?
2: Sí,
3: vull
2: sí,
3: dir,
2: sí, sí, encara no hi ha final a prop,
3: versió,
2: eh?
3: Però...
2: Sí, sí, sí, fixeu-vos, és el 2003, 23 anys, que podríem dir que continua aquesta sèrie. Bé, jo us he portat, si tenim temps d'escoltar una miqueta, és que hi ha frases que, i memes que ens ha deixat Aquí no hi quem viva i que no podem deixar passar. Clar, el trio de Marisa, Vicenta i Concha, que ja malauradament no podrem tornar a veure, ens va deixar frases molt guais, molt cèlebres, i jo avui us he portat un recull que Netflix ha fet de frases, i anem a escoltar les que puguem, Sergi, i així riem una estoneta.
4: Se ha metido en casa de la hierba.
5: Claro, como su marido está en búsqueda y captura, aprovecha para meter hombres en casa.
6: No seas mal pensada, hombre, seguro que solo su camello.
5: Pero ¿cómo va a querer Andrés algo contigo?
6: Estáis celosas, porque soy la única de las tres que todavía está buena.
7: Sí, sí, es lo que pasa.
8: Para que luego digan que los horóscopos mienten. Tengo trabajo y tengo amor. ¿Qué más podría pedir?
7: Salud mental.
8: Marisa, tenía que haber sido madre.
7: Y yo Sofía Loren, pero me faltaba pecho.
8: ¿Y qué hace con el dinero? ¿Meterlo a plazo fijo?
7: ¿Qué coño plazo fijo? Fondo especial Sara Montiel. Invierte en cubanos. 20 centímetros de interés. A cobrar cuando tú quieras.
5: Yo anoche, como no podía dormir, vi la película Matar a un ruiseñor. Pero no salía ningún pájaro. ¿Pero por qué le ponen ese título?
8: ¿Lo matarían en el tráiler?
7: Tranquilas. Ese pájaro va a tener la carrera musical más corta que los de la última edición de Operación Triunfo.
8: Y hace un montón que no voy a un guateque.
6: Vicenta, la palabra guateque se dejó de usar hace 30 años.
7: Están liados.
8: Si no, ¿de qué se iba a enfadar tanto?
5: ¡Cuánto vicio!
8: Llámalo como quieras, pero a mí me ha dicho que tenemos feeling. Y luego me ha preguntado si me gusta el cuscús.
7: Vamos, que no habéis acabado en la cama de milagro.
8: Tú ríete.
7: Veo tus gelocatiles y subo dos sintrones.
5: Y yo veo tus dos sintrones y subo seis aspirinas.
7: ¿Efervescentes?
5: Sí.
7: Vas a por todas, ¿eh?
5: ¡Qué poca vergüenza!
7: Hay que joderse. Unas tanto y otras tampoco.
8: Marisa, no te quejes, que nosotras nos tenemos la una a la otra.
7: Eso, tú echa más leña al fuego.
5: Me cambio y subimos arriba, que a lo tonto merendamos.
7: Oye,
9: Lo del embarazo de la azafata te lo has inventado.
10: Claro, sí. Es la guerra por las audiencias. No podemos perder el liderato del prime time.
11: ¿Y tú qué has hecho para levantar el país?
12: Oye, bueno, pues cosas. Y no me hagas pensar que estoy comiendo.
11: No te voy a quitar, Amador, porque no es tuyo.
8: Tú ya conociste al amor de tu vida.
11: Manolo, el amor de mi vida. Vamos, anda, hombre, pero si era un gilipollas. Hola, Pili, qué bien te veo.
13: Lo siento, pero no puedo decir lo mismo.
11: Pues haz como yo, miente, ¿eh?
8: A mi hermana la abandonó Manolo y mírala. ¿Se ha entregado al alcohol?
11: Bueno, yo ya me había entregado antes.
12: Yo no entiendo por qué tenemos que madrugar tanto.
0: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
2: Bueno, doncs segur que amb un somriure a la cara d'això espero arribem pràcticament a les 6. Espero que us hagi agradat el programa. Recordeu, el Sergi s'està rient.
3: Sí, no he pogut evitar riure, eh?
2: És que, de veritat, els guionistes, molt bé.
3: Sí,
2: molt
3: la
2: bé,
3: veritat és que...
2: Tot demà tornarem a les 5, però avui, si voleu tornar a escoltar aquest programa perquè heu arribat tard, perquè us ha agradat molt, no patiu, a les 10 tenim el Territori Nocturn per tornar-lo a escoltar i ben aviat espero que puguem també a la ràdio La Carta poder tornar a escoltar els programes. Demà tornarem, demà sabrem també com ha anat l'inici de curs marcat per aquesta vaga. També parlarem amb la Clàudia Fernández, que s'incorpora a l'equip de la intersecció d'aquesta temporada, i parlarem del Vallès Escrema Fest, que ja tenim data de la novena edició del festival. Això serà demà. Nosaltres avui marxem. Que vagi molt bé la tarda i fins demà a les 5.
3: Fins demà, Mireia.
2: Adéu.
14: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
15: Ties en xarxa.
16: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres aprovarà demà dimarts la desclassificació d'un dossier amb documents referents a la crisi migratòria viscuda a Ceuta les darreres setmanes. Fons del govern espanyol apunten que la publicació es farà efectiva dimecres al matí, però no concreten el volum ni el tipus de documentació que es difondrà. Amb la desclassificació, l'executiu fa efectiu l'anunci del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que va afegir que l'Estat, recordem, no tenia cap informe que anticipés ni l'escala ni la possibilitat d'aquest assalt a Ceuta. I l'Ajuntament de Lleida aposta per un nou model de seguretat ciutadana basat en la prevenció per evitar aldarulls com els que van tenir lloc al parc sobre les vies. Així ho ha anunciat l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, després d'una reunió amb el nou comitè d'experts de seguretat ciutadana. Quim Gascou, a U Lleida Ràdio.
17: El PAENCAP ha detallat que el nou comitè està format per especialistes de diferents àmbits, com la criminologia, la psicologia, la sociologia, l'urbanisme i la intel·ligència artificial. Durant aquesta primera reunió, els experts han posat sobre la taula qüestions com la mobilitat dels patinets, la possible infradenúncia de determinats fets i el paper de les xarxes socials. La Rosa ha destacat alguns dels eixos d'actuació que pretén abordar el govern municipal.
18: Seguir avançant amb la mapificació, se'ns ha suggerit que hem d'avançar amb el que li diuen els hotspots, no? Hem de seguir treballant amb el disseny ambiental, hem de posar en marxa espais d'atenció personalitzada a la víctima, hem de reforçar totes aquelles qüestions relacionades amb la mobilitat segura, hem de avançar, no?, amb la incorporació d'experts que puguin col·laborar.
17: La Rosa també defensa l'ús de la tecnologia, però ha remarcat que les càmeres de videovigilància per si soles no són suficients.
16: Gràcies, companys. Parlem de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya, que ha denunciat 192 obres o lots licitats per les administracions públiques que han quedat desertes a Catalunya en el primer semestre de 2026. Les licitacions sense adjudicar sumen 50 milions d'euros i l'administració local concentra el 72% de l'import de les licitacions que han quedat desertes. I parlem del santuari de Puiggraciós que acomiada les monges benedictines després de 53 anys. Just avui, més a les 6 de la tarda, quan fa més de mig segle que van arribar al santuari, situat a cavall del Figaró, la Garriga i l'Ametlla del Vallès, fa un comiat a partir d'aquesta tarda. Estan convidades moltes persones, un gran nombre de persones, a pujar dalt del santuari al peu dels cingles del Bertí.
0: Notícies en xarxa.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Dies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El Palau de la Generalitat ha acollit aquesta tarda l'acte que dona el tret de sortida a l'any Josep Tarradellas, la commemoració dels 50 anys del retorn del president de l'exili i del restabliment de la Generalitat amb Salvador Illa i tot el govern. En Pau Pasqual ho ha anat seguint. Bona tarda, tot just acaba ara, oi, l'acte?
2: Bona tarda, així és. Ara està iniciant el discurs de cloent del president de la Generalitat, Salvador Illa, i més enllà de tots els discursos que s'han pronunciat aquesta tarda, el més impactant avui ha sigut la imatge del Saló Sant Jordi amb tota la primera plana política present, com deies tot el govern, també el president del Parlament, Josep Rull, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i els expresidents Aragonès, Mas, Montilla i Pujol. També hi era el net de Tarradellas i la seva secretària, Montserrat Catalana. Entre els discursos, Junqueras ha subratllat la dignitat amb què va defensar el president la Generalitat des de l'exili i la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, s'ha quedat amb la lliçó de no competir entre institucions, sinó col·laborar. I convé precisar-ho, i ho has dit, Mercè, avui no es compleix l'efemèride, sinó que avui s'obre. Aquest setembre arrenca l'any commemoratiu que s'allargarà durant tot el 2027 i es preveu tancar el 23 d'octubre, quan sí que farà 50 anys que Tarradellas va arribar a Barcelona i va dir des d'aquest balcó, ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí.
1: Moltíssimes gràcies, Pau. Doncs ja ho sentien. Comença aquest any a Tarradellas, hi haurà més actes per commemorar-ho. Més qüestions. El Departament d'Interior i els Mossos d'Esquadra han informat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que no existeix cap document sobre la infiltració de dues mosses en una assemblea docent al curs escolar passat. En un informe breu de l'intendent en cap de la Comissaria General d'Informació, Carles Hernández, avançat pel diari Oponés, s'assegura que no es disposa i, per tant, no es pot aportar cap documentació relativa a les ordres de serveis o de planificació, valoració en informes d'intervenció ni, en definitiva, cap expedient. També assegura que la reunió dels professors no va ser gravada ni amb missatge ni amb so per part, amb imatge volem dir, ni amb so per part de les agents infiltrades. I l'Ajuntament del Vendrell ha anunciat una reestructuració del servei d'acollida selectiva de residus després de les deficiències que s'han detectat els últims mesos. Un dels canvis més rellevants és el contenidor de rebuig, que ara només es pot obrir dos dies a la setmana. Es podrà fer servir cada dia sempre, això sí, però amb targeta, però més alerten que des de l'entrada en funcionament de l'ordenança de convivència s'han posat 60 multes per deixar brossa fora dels contenidors i avisen que els canvis s'acompanyaran d'una persecució més gran de l'incivisme.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futur.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana als sindicats d'ensenyament en vaga fer un parèntesi en les mobilitzacions. Ho fa a menys de 24 hores de l'arrencada del curs atípica amb una vaga convocada. En una entrevista a 3CAT, Illa ha apel·lat al dret a l'educació, ha ofert la mà estesa als sindicats i ha anunciat un pla per resoldre la calor a les aules.
3: I demano en aquest sentit un parèntesi i demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano, escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
2: I quatre dotacions dels bombers controlen des de les 7 de la tarda una fuita en una ampolla d'hidrogen que transportava un camió de matèries perilloses al Prat del Llobregat. En concret, el camió duia 6 dipòsits de 160 litres cadascun i el vessament s'ha produït en un d'aquests. L'hidrogen és un gas altament inflamable i els bombers estan monitorant la fuita. Els fets han tingut lloc al número 32 de l'Avinguda de les Garrigues en un polígon industrial. El cos d'emergències ha establert un perímetre de 500 metres entorn del camió i ha limitat els accessos al polígon. I els Mossos investiguen la troballa d'un cadàver que ha tingut lloc avui en una séquia de la xarxa de rec del canal de la dreta d'Amposta. Segons ha confirmat el cos, cap a 3:15 del migdia s'ha tingut coneixement d'una possible mort i s'han adreçat patrulles a l'indret. El cos estava situat prou d'una carretera. Les causes de la mort no s'han revelat encara, a l'espera que les determini l'autòpsia. A l'àmbit judicial, l'advocat de Begoña Gómez ha demanat al jutge Juan Carlos Peinado ajornar l'audiència preliminar prevista per demà dimarts a les 6 de la tarda perquè té un judici a Barcelona assenyalat prèviament. Peinado ha citat la dona del president del govern, Pedro Sánchez, a un acte previ a l'obertura del judici oral contra ella. La decisió arriba 3 dies després que la defensa de Gómez presentés l'escrit de conclusions provisionals davant del jutge, que és el cas que faltava per convocar aquesta audiència. Els termòmetres han tocat sostre aquests darrers dies, amb més de 40 graus de màxima ponent la Catalunya central i les Terres de l'Ebre. De fet, Vinebre ha superat els 42,5. I el Begur Company Film Festival permetrà conèixer la vinculació de Salvador Dalí amb el cinema. En aquesta edició s'emetrà el documental La vida secreta de Port Lligat, que permetrà redescobrir l'artista.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter. Ei,

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Amb aquest programa comencem la 18a temporada amb el Mixtures. Déu-n'hi-do, la veritat és que fa inclús una mica de vertigen. 18 temporades. Bé, doncs ho farem picotejant d'aquestes 4 seccions que han anat definint el programa al llarg dels anys i que s'han quedat. La de la novetat, la de la descoberta, la dels concerts i la del record. Anirem doncs picotejant per començar i perquè doncs així d'aquesta manera doncs avancem el que passarà també en propers programes. Hem començat amb el darrer disc de Ray Lema, un veterà de la música africana des del Congo que acaba de complir 80 anys i que ha fet un disc realment ambiciós amb orquestra, com hem sentit, i alhora doncs recordant-nos una vegada més el lligam entre la música del Congo i la música del Carib. El disc es diu Passion Congo i el tema que hem sentit, doncs, Salsa Gombo. Ray Lema, per començar el Mixtures, no hi ha una millor manera, però anirem buscant a través d'aquestes discogràfiques que ens serveixen també de referència i de això, que anem a veure què publicaran, doncs què han anat publicant en els darrers mesos. Algunes publicacions són d'aquest mateix juliol i agost passat i doncs comencem amb Nou Format. Nou Format, que va publicar el disc de Fatoumata Diawara, doncs entre les novetats hi trobem el nou disc de Lucas Santana. En aquest disc, que es diu Brasiliano, doncs hi ha tota una sèrie de col·laboracions, moltes col·laboracions. Gilberto Gil, Flavia Coelho, Chico César, que escoltarem, i, per exemple, les noies de Cucanya, en un tema realment interessant. Però anem a buscar aquest que canten Lucas Santana i Chico César.

Lucas Santana, nou disc aquest 2026 i un disc del qual doncs estirarem en propers programes. Si del Brasil volguéssim venir cap al Mediterrani, la referència podria ser el segell Buda, un segell doncs inicialment de música clàssica, però que també dedica una part de les seves publicacions a les músiques

I des de Còrsega marxem a Mali, bressol de totes les músiques, on doncs hi trobaríem novetats com la del disc de Ma Damba, una veterana també, 60 i tants anys, que doncs acaba de publicar un nou disc a través del segell One World, un segell danès, en el qual doncs aquesta senyora, que és això, filla de griots, dona de, bueno, tots són músics al voltant seu, i doncs ella publica el que no és pas el primer, però un dels discos que realment doncs tindrà una importància en la seva discografia i la seva carrera. Es diu Tabolo Cura i és publicat aquest mateix juliol del 26. Ma Damba.

I no ens movem de Mali per la propera novetat, una novetat que és d'abans de l'estiu del mes de maig, però que encara no havíem escoltat aquí al programa. També des de Mali, però no a Bamako, sinó al nord, a la ciutat de Kidal, doncs la gent de Tammy Crest han publicat un nou disc. Ho fan amb la seva discogràfica de sempre, Glitter Beat Records. I doncs és un disc increïble, com tots els de Tammy Crest, potser la nostra banda de rock del desert preferida. El disc es diu Asikel.

Tammy Crest, la banda de rock del desert que millor marca aquesta urgència i aquesta cruesa de la vida i de la música al desert del Sàhara i més en aquella regió fronterera entre Mali i Algèria on doncs, el conflicte és permanent entre els propis exèrcits, els jihadistes o els mercenaris russos. Allà doncs, realment la vida és difícil. La urgència que aquesta música hi transmet, aquesta cruesa. De fet, el disc està gravat analògicament en una cinta, com es feia abans, i en directe, sense gaires, diguem-ne, mescles i remescles. Imanin, el tema del disc, nou disc de Tammy Crest. I per la primera de les descobertes que volem presentar avui, doncs tampoc marxem de Mali. Ell es diu Gassou Sobra Kouyaté, un jove guitarrista que fa un disc d'homenatge als guitarristes de Mali, per tant, a Ali Farka Touré. Niaba.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Mixtures. Un programa on totes les músiques són possibles.

la segona descoberta que volem presentar avui i que estirarem, que seguirem escoltant en altres programes, és el disc de La Missy. La Missy, una de les artistes actualment amb més força a Ghana, que de fet doncs, viu a Ghana i milita a Ghana. És una activista pels drets de les dones a Ghana i ho fa el disc també de la mà d'un altre activista com és doncs, Wallow de Kubolor, aquest nom, aquest sobrenom sota el qual s'amaga el productor i autor d'aquesta música que barreja les músiques tradicionals amb la música urbana per d'alguna manera fer aquest instrument de militància i de transformació social. Els drets de les dones i de les noies a l'Àfrica, a Ghana i alhora els drets LGTBI també a Ghana, des d'Accra, des de la capital de Ghana. Estem acostumats també a que moltes de les músiques del món que ens venen de l'Àfrica doncs ho fan des de la metròpoli, des de Londres. Hem fet programes sobre la diàspora de Ghana a Londres, però doncs en aquest cas ells són activistes allà. Publica Real World Records. La Missy realment val la pena i els la seguirem escoltant. Ara ens anem a escoltar concerts, perquè el mes de setembre tenim dos referències importantíssimes, dos festivals, o diguem-ne, un és un mercat de música viva a Vic, evidentment, i l'altre és el BAM, la Barcelona Acció Musical durant la Mercè. Aquestes dues cites doncs, ens portaran concerts molt importants aquests propers dies de setembre. Si ens anem el dia 23 a la plaça Catalunya, un dels escenaris, doncs hi passaran tres concerts que realment doncs des de les 11 fins a les 2 ompliran de músiques del món la plaça Catalunya, començant amb Via Ferreira. Amen.

En el mateix escenari, després de Via Ferreira, actuarà Brahma, la formació occitana, amb aquesta viola de gamba electrificada i realment, doncs, distorsionada. I, per acabar la nit, ja a quarts de dues, els nostres estimats Imar Khan.

I just abans de la Mercè, a Vic, el Mercat de la Música Viva, la 38a edició, doncs porta, bueno, evidentment, com cada any, un gran programa amb moltes actuacions i, sobretot això, moltes mostres del que serà la programació dels propers mesos, però perquè és un mercat, doncs, entre elles sempre hi ha músiques del món més que interessants. Aquest any el concert d'Amaro Freitas, el brasiler, i Momi Maiga, el pianista de Recife, i el senegalès Momi Maiga amb la seva cora. Però ens crida molt l'atenció també un concert que tindrà lloc el 18 de setembre a l'Atlàntida, a la Sala 2. És un grup internacional, però belga, o sigui, viuen a Bèlgica, un quartet que fan una música realment especial. Es diuen A.O. i el disc es va dir Malanda, amb aquest tema. Tal vez A.O. seran al Mercat de la Música Viva de Vic.

un concert i una descoberta dins del mercat de la música viva de Vic, la música de A.O., el quartet belga. I ens queden uns minuts per tenir un petit record per un disc que fa 40 anys, que es va publicar l'agost de l'any 1986. El disc es diu Graceland, ell és Paul Simon, i aquest disc va marcar també un abans i un després pel que fa a les músiques del món, a la seva acceptació, a la curiositat, com la que va tenir Paul Simon, que va incloure músics de Sud-àfrica en aquest disc, com els Ladies Smith Black Mambazo, o bé, com el que escoltem ara, els Boyoyo Boys. Paul Simon des del seu disc Graceland, 40 anys. Gràcies per escoltar el Mixtures i comencem la 18a temporada. Gumboots, Paul Simon.

0: Ràdio Montornès.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
2: Qui dorm a la taula i canta al llit no té el seny complit. Són de l'ordre de les parèmies i de les dites que es troben en moltes diferents variants i que no alteren el sentit ni modifiquen els conceptes. Qui no canta, Déu no l'ou. Per significar que el qui no s'exclama no és atès i també que el que si no s'espavila no obté el profit.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
2: Les minyones de la pobla, quan ballen fan el saltet, i no el fan per l'aigua del canti, és pel vi del porronet. Fa referència a la pobla d'Aran, llogaret d'aquesta vall. És una de tantes dites tòpiques de sentit càustic que participa del doble sentit del refrany i de la corranda, com moltes d'altres d'aquest gènere.
1: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
2: Qui té ball, el balla. Refrany per a indicar com es troba en una situació difícil i sense ajut, com seria, quan som al ball, hem de ballar, anàleg de l'anterior. O, qui va a balls, passa treballs, per les conseqüències desagradoses que se'n poden derivar.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
2: Qui de canyes fa flautes i de frares fa cabal, quan és vell va a l'hospital. Que no es pot comptar amb els elements citats. Les canyes tenen poca consistència per fer instruments. I la segona idea era per rimar, segons ens explica la saviesa popular.
1: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
2: El flabiol no el toca qui vol, per indicar que no tothom que ho desitja pot estar en situació de fer anar els altres com ell vol, semblantment als flabiolaires que els marquen el ritme de la dansa i els poden fer anar més de pressa o més a poc i àdhuc fer-los mudar de ball. És a dir, ja ho diu, el flabiol no el toca qui vol i cadascú que pensi el que vulgui.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes, benvinguts un dia més, una altra setmana aquí a la Intersecció. Avui, per cert, el nostre primer programa del dilluns de la temporada 2026-2027. Tornem de cap de setmana amb informació, amb entreteniment i divulgació fins a les 6 en punt. Fem totes les hores aquí a Ràdio Montornès. Així que si no us voleu perdre res, només heu de sintonitzar 91.2 de l'FM o bé buscar el web radio.montornès.cat, descarregar-vos l'aplicació de Ràdio Montornès o buscar el vostre televisor al canal també ho dic, Ràdio Montornès i escoltar-nos en directe fins a les 6 en punt. Si sou més allò d'escoltar la ràdio a la nit, abans d'anar a dormir, també teniu l'opció del territori nocturn, de la intersecció, igual que per les tardes de dilluns a divendres. Com sempre, tinc a la part tècnica el Sergi Lombardo. Molt bona tarda, Sergi.
2: Molt bona tarda, Mireia.
1: Què tal? Com ha anat el cap de setmana?
2: Bé, home, el cap de setmana sempre va bé, no? El que diem sempre, no? Si no hi ha cap força major, vacances...
1: Has aprofitat per donar-te el darrer bany de l'any, o no?
2: Tant, Mireia, tu ja em coneixes. Jo no ho podia deixar passar, eh? Molt
1: bé.
2: Abans que baixi la temperatura ja ens acomiadem de la platja fins a l'estiu vinent o l'any vinent. Sí, sí.
1: Ah, sí, perquè més?
2: Dissabte per la tarda, una estoneta.
1: Jo també.
2: Una horita i mitja, així, per fer un allò...
1: Sí, de dir, jo pensava que ja m'havia acomiadat, doncs no, encara tinc una altra oportunitat, dono el timbany, perquè el dimecres diuen que ja baixaran força,
2: sí,
1: a l'època a la que ens tocaria,
2: exacte.
1: Vaja.
2: Així que ens hem acomiadat de l'aigua salada. Jo havia guardat els banyadors i tot.
1: Ah, sí, imagina't. Ostres, tu, sí. Que avançats, això, no? No s'ha de guardar. Per si de cas.
2: No m'ho esperava.
1: Bueno, molt bé, doncs cap de setmana aprofitat, agafat energies per començar aquesta setmana, que anava a dir setmana sencera, que estarem aquí. De fet, no, perquè divendres tenim, és el dia de la Diada Nacional de Catalunya, el dia 11 de setembre, i per tant no hi haurà programa, així que aquesta setmana estarem de dilluns a dijous, a partir de les 5 fins a les 6 en punt, i després això sí, el territori nocturn també, de dilluns a dijous. Un horari que repetirem la setmana vinent, perquè aquí a Montornès ja estarem de festa major, i aquest any canvia el dia festiu i el divendres estarem por ahí de fiesta, donant-ho tot, i no estarem nosaltres a la intersecció aquí a Ràdio Montornès. Ja ho anirem recordant poc a poc, de moment avui, dia 7 de setembre, anem a centrar-nos i mirant la informació del dia. Avui, com dèiem, 7 de setembre, vol dir que demà s'inicia el curs escolar, el curs 2026-2027. Aquí a Montornès enguany s'ha recuperat una trobada conjunta amb tots els agents educatius, tant d'educació formal com no formal. S'han trobat al Teatre Margarida Xirgo, que ha estat ple de persones avui, de professors, professores, agents educatius, professors de l'escola de música, de diferents serveis municipals, com a centres juvenils, infantils... I han reflexionat, també s'ha de conèixer, s'ha de posar la cara uns i altres, perquè no tothom es coneix de col en col, també han reflexionat sobre el benestar i com poder un autocuidar-se, estar bé, cuidar-se del seu benestar i així poder reflectir això en els alumnes. Avui, d'aquí uns minutets, us podreu escoltar algunes de les persones que hi han assistit per saber com ha anat. I avui també és primer dilluns i tindrem esports, farem un repàs esportiu per les nostres entitats esportives que avui em tocarà fer una mica, bueno, d'agenda sobretot, tot i que hi ha resultats també d'alguna carrera, algun partit amistós, i és que les temporades encara no han començat del tot.
2: Jo estava a dir, comença a engegar, no?, la maquinària esportiva.
1: Exacte, estan escalfant,
2: a poc,
1: estan escalfant, i després ja tenim actes que vindran sobretot amb la festa major, i alguns comencen avui, però que ja estan les nostres entitats posades ja en matèria de moltes disciplines. Avui, com us deia, farem un repàs. I hem convidat aquesta tarda aquí a la intersecció la tècnica de participació ciutadana de l'Ajuntament, la Bea Quintana. Per què? Doncs perquè tenim noves sessions dins del programa Les Entitats al Dia. Són formacions gratuïtes adreçades a les entitats i les associacions del poble que ja porten 10 anys aquest programa en funcionament I ara a la tardor tenim tres sessions noves. La primera d'elles queda una setmaneta, serà dilluns vinent, dia 14. Avui amb la Bea volem repassar i fer una mica de balanç d'aquesta dècada del programa i també que ens presenti quines sessions, quines formacions tenim abans que acabi l'any perquè les entitats es puguin apuntar. A banda d'això, com bé sent tradició aquí a la intersecció, els dilluns és dia de repassar novetats musicals, saber què hi ha de nou en aquest món, i hi ha coses xules i altres més curioses.
2: Ui, ja quan ho dius així ja em comences a fer por.
1: I això que he fet una selecció, us he preparat un top 5, a veure què us sembla, de propostes molt ràndoms, entre elles hi ha una mica de tot, i també, com sempre, alguna efemèride que anirà sortint durant el programa, per saber què va passar o que se celebra el dia d'avui, dia 7 de setembre. Jo em quedaria, de fet em quedaré, i espero que vosaltres també. Ara que passen 10 minuts a les 5, anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que ja es poden presentar recursos a la resolució de les beques menjador per al curs 2026-2027. De les 486 sol·licituds s'han resolt favorablement 392. El motiu principal de les desestimacions és la superació dels llindars de volum de negoci, renda familiar o capital mobiliari que estableixen les bases de la convocatòria. Per valorar si es poden posar, si es donen les condicions per presentar un recurs, les famílies a qui s'hagi denegat l'ajut poden demanar cita prèvia amb el Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament, trucant al 935721170, l'extensió número 3. Avui han començat les afectacions en la mobilitat per la Festa Major. Fins al 20 de setembre hi haurà restriccions en l'aparcament i talls de circulació als diferents carrers del poble. Les principals afectacions són al recinte Firal i a l'avinguda d'Ernest Lluch, on des d'avui ja hi ha zones on no es pot aparcar. On tampoc es podrà estacionar és a l'aparcament del complex esportiu municipal Les Vernedes a partir del 16 de setembre i fins al 21 al migdia. També quedarà prohibit aparcar i circular el Gran Vial en el tram de la Cruïlla amb l'Avinguda de la Llibertat fins al final del recinte del SEM del 17 al 20 de setembre. A més, durant el desenvolupament de les activitats poden sorgir altres necessitats que no estiguin previstes. Al web municipal montornès.cat trobareu més informació. Divendres, Montornès commemorarà la Diada Nacional de Catalunya amb un acte institucional i cultural. Serà a partir de les 11 del matí als Jardins de Nativitat i Arzaplanes. Com és tradició, la jornada començarà amb la hissada de la senyera per part de representants de la policia local amb l'acompanyament musical de la coral La Lira. Les dansaires montornesenques Anna Boner i Júlia Espies, acompanyades pel músic Dani Garrido, interpretaran el ball de l'homenatge. També es faran ofrenes florals i hi haurà una actuació de l'esbart dansaire Rosa dels Vents de Vilanova i també de la Colla Bastonera de l'Associació Bruixes Montornès. La commemoració de la Diada clourà amb una ballada de sardanes oberta a tothom. I amb l'última cosa, amb la quesó de cada és que avui s'ha obert el termini d'inscripcions per participar en el concurs d'aparadors i balcons de Festa Major. Es tracta d'una iniciativa impulsada per la Unió de Botiguers i que repartirà 300 euros en premis, 150 per al millor aparador i 150 per al millor balcó. Els premis tindran format de targeta regal per bescanviar els establiments adherits a la targeta Montornès Som Comerç. El termini per apuntar-se es tancarà el 17 de setembre. Les decoracions hauran de romandre del 17 al 21 i el 22 es donaran a conèixer els guanyadors. Per apuntar-vos, cal canviar un correu a uvm@uvmontornès.cat. També podeu consultar les bases del concurs al web uvmontornès.cat. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Aquest matí el Teatre Margarida Xirgus s'ha quedat petit per acollir tota la comunitat educativa del municipi i donar la benvinguda al curs 2026-2027. Hi han assistit professors i professores de tots els centres educatius, així com de les escoles Bressol, dels centres infantils i juvenils i de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Obra de Teatre. L'objectiu de la trobada, segons ha declarat l'alcalde i regidor d'Educació, José Montero, és que els professionals es puguin conèixer entre ells i elles i poder tractar un tema concret, que enguany ha estat el benestar.
3: ens permet conèixer i que es coneguin els professionals entre ells, també els que són nouvinguts a Montornès, que venen per primera vegada a algun centre o a algun equipament. Per tant, llancem aquesta idea de comunitat, de començar a treballar. Aprofitem sempre per treballar algun tema específic amb algun especialista que sigui un estímul també d'aquesta reflexió, diguéssim, inaugural del curs, i ho valorem molt, no? Per tant, avui està sent, perquè veiem un èxit, no? Hi ha una presència molt àmplia, això vol dir que els professionals tenen ganes, que valoren aquesta trobada, que recuperem després d'un parenjant sense funcionar, i esperem que això sigui un bon punt de partida, diguéssim, del que ha de ser aquest curs.
1: Com dèiem, el tema per reflexionar enguany ha estat el benestar. En Ramiro Ortegón, de l'entitat SER, ha estat encarregat de conduir una conferència en la que ha parlat de l'autobenestar per transmetre-ho a la resta.
4: Treballem sobretot sobre el benestar del professional, a un espai de treball on poder fer autoreflexió en relació a com el benestar es construeix en les relacions i també en la cura del professional, i com podem promoure el benestar dels infants a través de cuidar-nos nosaltres com a equips. A més, en un moment...

0: a poder acompanyar o poder apostar també per poder iniciar un curs des de el benestar com a bandera, és també tota una aposta de política pública que ens permeti poder arribar a on estem reivindicant que volem arribar, que és estar millor.
1: La tècnica d'infància Esther Bello ha posat en valor el fet que a la reunió hi assisteixin professionals de l'educació formal i no formal i ha recordat quins serveis s'ofereixen al poble.
2: Està la part formal, però la part no formal, un cop acaba l'escola, tots els agents que eduquen. Llavors és molt important tenir aquesta part en compte perquè incideix molt més del que ens pensem en aquests resultats educatius que han de tenir els infants, joves i adolescents. Pintormir, Peixera, tenim dos equipaments infantils, que això passa en molt pocs pobles, tenim pressupostos participatius infantils, per tant ja els demanem que formin part de la gestió de l'economia del municipi, des de que són molt petits, Consell d'Infants com a òrgan de participació, fem dinamització de patis per tenir vincle amb ells des de l'escola però que tingui impacte a les places i parts del municipi, a l'espai públic i se'l facin seu. Per tant, és que a Montornès hi ha una mirada molt extensa del tema educatiu.
1: L'Adrià Martínez és el director de l'escola Palau d'Ametlla. Ell ha afirmat que cal continuar treballant per aconseguir més millores en el sistema educatiu.
3: A nivell d'expectatives amb el departament, crec que han donat màxims i el que és important és no perdre les converses i seguir treballant per unes millores del sistema educatiu, tot i que ens sembla que ara no s'aconseguirà gaire cosa més. Sabem que hi ha centres que tindrà més seguiment i altres no tant, i la qüestió és que els sindicats puguin seguir tenint unes converses amb el departament per intentar aconseguir afiançar una sèrie de millores que necessitem al sistema educatiu.
1: En aquest sentit, l'alcalde i regidor d'Educació, José Montero, ha dit que donen suport a les reivindicacions.
4: Conscients de que la comunitat educativa doncs, està en una situació tensa, no? Va acabar el curs amb moltes dificultats. Nosaltres donem suport, evidentment, a les reivindicacions, compartim la preocupació i també oferim el nostre compromís de la millora contínua i de dedicar els recursos que siguin necessaris.
1: El curs 2026-2027 començarà demà i farà una vaga convocada pels principals sindicats. I abans de continuar amb més informació d'aquest dilluns 7 de setembre, aquí a la intersecció anem amb una mica de música, una cançó que ha sonat moltíssim aquest estiu i que encara ens ha d'acompanyar una miqueta més, que encara recordem que l'estiu no s'ha acabat. És la cançó més nova de Miki Núñez i es diu Un altre cop.

0: La intersecció en territori nocturn.
1: Passa 20 minuts a les 5 de la tarda i anem a fer un repàs a l'actualitat esportiva de Montornès. Comencem amb resultats d'aquest cap de setmana i parlem de l'atleta Eli Gordón, que ha acabat tercera a la Desafío Urbión, una cursa que s'ha celebrat a Sòria. La de Montornès ha completat els 37 quilòmetres en 5 hores, 13 minuts i 22 segons. Un recorregut amb un paisatge preciós, com solen ser les curses de trail, que passa per 7 llacs i arriba als 2.000 metres d'altitud. Gordón ha estat la tercera dona en creuar la línia de meta i la primera veterana. Encara no han començat la temporada, però sí la pretemporada.

Temporades que fa motors als clubs de futbol de Montornès i tenim victòria doble, victòria pels dos clubs que tenim. El Club Deportivo Montornès Norte va començar ahir la seva pretemporada i ho va fer amb una victòria, va guanyar 0-2 a l'Inter de Masnou. I d'altra banda, el Club Escola de Club Escola de Futbol Montornès, perdoneu, aquest cap de setmana ha disputat el seu tercer partit amistós i ha aconseguit la primera victòria, 4-2 contra el Ciutat Meridiana C. A motor, en Iago Domínguez, que el van tenir fa poquet aquí, ha participat aquest cap de setmana un altre any més a les 24 hores de Lliçà d'Amunt. Ho ha tornat a fer amb l'equip Zona Motor de l'Ametlla de Parc. Han competit en el grup 3 i han acabat en la posició número 15 amb 58 voltes. Això és el que ha passat aquest cap de setmana, però en qüestió d'esports hi hem de mirar l'agenda perquè aquests dies tenim ja la prèvia de la Festa Major i qui comença, qui obre la programació d'enguany és el Club Tenis Montornès amb el seu tradicional Open de Festa Major. Des d'avui fins dijous de 6 a 9 del vespre tenim la categoria sènior individual, els partits que es disputaran a les pistes de tenis. Del 14 al 17 de setembre, de 6 a 8 de la tarda, tenim les categories a la B, infantil, juvenil i júnior, i del 14 al 18, de 6 a 10, la categoria sènior dobles. Ja el 16 de setembre, a les 6 de la tarda, disputaran les finals de les categories a la B, infantil, juvenil i júnior. Un altre club que té plans per aquesta Festa Major és el Club Pàdel Montornès. Des de les 10 fins les 9, durant tot el dia, el divendres 11 i el dissabte 12, les pistes municipals acolliran un torneig a Festa Major. Hi haurà quatre categories, de nivell C masculí, al nivell B masculí i després femení i mixta. Divendres es disputaran els partits classificatoris i dissabte serà el torn de les semifinals i les finals. El preu per jugador o jugadora és de 20 euros si juga en una categoria i de 35 si ho fa en dues. El preu, això sí, inclou el menjar i també productes esportius. Per més informació i formalitzar les inscripcions, podeu enviar un missatge al número 636-660-134. I per Festa Major no hi falten les filles. El casal de la gent gran centre organitza de nou aquesta competició al voltant, com dèiem, de la Festa Major. L'activitat tindrà lloc diumenge 13 de setembre a partir de les 9 del matí al pati de Can Xarrancant. Per participar-hi, això sí, cal que feu abans la inscripció a qualsevol dels dos casals de la gent gran de manera presencial. Els premis d'aquesta competició es lliuraran el 18 de setembre. Estarà durant el berenar homenatge de la gent gran de Festa Major a la carpa polivalent al Sorralet. I acabem el repàs esportiu i de l'agenda, en aquest cas, parlant del Club Bàsquet Vila de Montornès i del seu torneig 3x3. També s'inclou dins de la programació de Festa Major. El certamen és obert a totes les categories i tindrà dos escenaris. Una fase prèvia al pavelló municipal del complex esportiu municipal Les Bernedes i la fase final, que es farà a la plaça de Joan Miró, amb la pista i cistella oficial. La competició s'iniciarà a les 9 del matí i serà tot el dia, o sigui, allargarà fins a les 11 de la nit. El preu de la inscripció és de 40 euros. Cal fer-la posant-se en contacte amb el club abans del 10 de setembre.

Deixem de moment la informació. De seguida tindrem amb nosaltres a la primera convidada de la tarda, a la Bea Quintana, la tècnica de participació ciutadana de l'Ajuntament. Avui parlarem del programa Les Entitats al Dia. Per dos motius. Una, perquè ja tenim noves sessions programades. La primera serà dilluns vinent. I el segon motiu és que fa 10 anys que es va posar en marxa aquest programa. Abans, anem a escoltar Lola Índigo i Anna Mena, que van treure cançó abans que marxéssim ja de vacances i no ha parat de sonar i també continua sonant. És la cançó preferida de moltíssima gent actualment. És Petitó, i aquí us la deixem.

0: I avui tenim amb nosaltres aquí al programa la tècnica de participació ciutadana de l'Ajuntament a la Via Quintana per parlar de les noves formacions que tenim dins del programa Les Entitats del Dia. Molt bona tarda, Bea.
1: Bona tarda.
0: Parlem d'aquestes noves formacions. A més, estem com una mica de celebració d'aniversari perquè fa 10 anys que es va posar en marxa Les Entitats del Dia. Després en parlarem. Però hem de centrar-nos en aquestes formacions perquè dilluns vinent ja en tenim una. Bea, què heu preparat per aquesta tardor?
1: Doncs mira, per la tardor tenim tres propostes que sorgeixen una miqueta de la detecció i les necessitats que anem parlant amb els tècnics i també amb les diferents associacions que ens plantegen dubtes. Llavors hem concretat amb tres propostes. La primera seria preparar la festa major amb seguretat, perquè el que parlarem és d'aspectes relacionats amb la prevenció de violències domèstiques, sí, perquè les entitats sàpiguen quan organitzen un acte o així, especialment en horari nocturn, doncs que es tinguin en compte doncs aquelles mesures de seguretat o en el cas de que succeeixi doncs alguna agressió o així, sàpiguen com actuar i de quina és la millor manera de procedir davant d'un cas així. Llavors, en la mateixa formació també introduïm conceptes de seguretat alimentària i dispensació de begudes alcohòliques, que és una formació que tècnicament hem considerat que s'ha de fer, s'ha de proporcionar, l'Ajuntament ha de proporcionar aquests coneixements a les diferents entitats que duguin a terme a propostes dins el marc festiu.
0: Clar, ara estem parlant de festa major perquè és el que tenim a prop, però potser no hi ha l'entitat, ara no organitza res, però és una formació que pot servir per qualsevol acte en el futur.
1: Sí, sí, qualsevol, això és vigent, qualsevol moment en què celebri l'acte que organitzin, llavors, bueno, són informacions que com organitzadors d'una activitat, doncs s'ha de saber. I aquesta formació ja l'hem feta l'any passat, però la continuem fent perquè hi ha entitats noves i hi ha juntes directives noves. Per tant, són formacions recurrents dins del programa. Hi ha unes formacions que les anem oferint periòdicament pues, perquè la realitat del teixit associatiu és canviant, llavors s'ha de tornar a fer.
0: Sí, sí. De fet, les altres, no, que tenim preparades, també tot aquest tema de gestió econòmica, es veu que pràcticament a cada edició s'inclou alguna formació d'aquest tipus, que suposo que és de les coses que més preocupen o que més dubtes generen.
1: Sí, i que menys coneixement n'hi ha. Per tant, bueno, doncs és dins del programa formatiu doncs són recurrents aquests continguts, no? De fet, aquesta primera formació que us comentava de preparar la festa major amb seguretat la tenim prevista pel 14 de setembre, la farem a l'Hotel d'Entitats a les 7 de la tarda. I les següents, que l'hem englobat amb un itinerari de gestió econòmica, la fem el 21 d'octubre i el 30 de novembre. Llavors, la primera se centrarà en com entendre els números de l'entitat i què cal presentar a l'assemblea, no? És a dir, quines són les obligacions legals de l'assemblea, pressupost, liquidació, compte, balanç de situació, i tots aquests conceptes com els transmetem als associats, no? D'una manera senzilla, però que darrere d'aquí hi ha molta feina feta, no? Llavors, bueno, doncs com fem entendre als socis tot el que complica la gestió econòmica, no? I jo crec que aquesta formació tant pot ser per entitats que s'han constituït de nou com entitats que han tingut relleu en el, sobretot, doncs, amb secretariat, bueno, és igual, qualsevol, les tres persones així com més importants a la junta directiva, que serien president, secretari i tresorera, doncs són formacions que van molt bé que les tinguin al dia.
0: Sí, sí, tant, que a vegades, bueno, un comença fent com pot, però si tenim aquesta oportunitat, que ja no ho hem dit, però tot és gratuït.
1: Sí, sí, aquest és un programa que s'ofereix gratuïtament a les entitats. I la segona formació que integra l'itinerari de gestió econòmica també és una formació molt pràctica, que aquesta sí que la donen tècnics de l'Ajuntament, del Departament d'Intervenció, i se centra en com justificar correctament una subvenció municipal. Hi ha entitats que ho tenen molt assolit, doncs perquè ja porten molts anys fent-ho, però hi ha entitats que podem mai han demanat una subvenció o és la primera, no? És la nova creació i mai s'han trobat doncs, amb aquesta situació i va bé preveure la justificació amb temps, preparar no? Tota la gestió econòmica doncs, amb antelació perquè quan arribi el moment i el termini de justificar ja tinguin tot ben endreçat i previst, no? Perquè a vegades petits detalls poden fer que després et trobis amb un gran problema de com justifiques un diner públic que se t'ha donat i llavors, bueno, allà comencen les suors fredes, eh?
0: Genial, doncs aquestes seran més endavant, no? Ja cara a novembre i la que tenim el dilluns vinent, que és aquesta preparada festa major. Bé, si ens volem apuntar alguna formació, com ho podem fer?
1: Bueno, sempre, doncs, hi ha una adreça electrònica que és participació@montornès.cat. Vale, que la trobareu a la pàgina web on també doncs, hi ha més informació dels cursos i si entreu a través de la pàgina web doncs ja veureu un formulari d'inscripció. Vale? I si pel que sigui no aneu per aquesta ruta, sempre doncs, aquest correu que us heu donat també és vàlid per inscriure-us.
0: Genial. Aprofitem que tenim avui la Bea Quintana, tècnica de participació ciutadana, que estem parlant d'aquest programa de les entitats al dia. Ho dèiem al principi, fa 10 anys que ens va engegar aquest projecte, Bea. Com va sorgir aquesta idea?
1: Bueno, la idea és que des de l'Ajuntament sempre s'ha volgut, no? Vull dir, donar suport a una realitat que és el teixit associatiu, que volem promoure, que volem enfortir. I la manera que hem vist més útil de fer-ho des de l'Ajuntament doncs, és reforçar la formació perquè les juntes directives estiguin al dia i l'assessorament i l'acompanyament. Vale? Aquest és l'àmbit d'intervenció que tenim com a Ajuntament a banda del que serien doncs, els convenis i les subvencions. No? Vull dir que tenim aquest marge d'actuació, no? Llavors, dins concretament de lo que és les entitats al dia, doncs, bueno, des de fa 10 anys i de manera sostinguda, hem vist la necessitat, no?, d'oferir tant els cursos de formació, que més o menys estem en una mitjana de 3-4 sessions formatives a l'any, com també poder que les entitats tinguin un punt de referència al qual poder acudir quan tenen algun dubte o alguna necessitat d'assessorament en algun aspecte que tingui relació amb el seu dia a dia.
0: Mm-hmm. Ara, després d'una dècada, quin seria el balanç?
1: Bueno, el balanç a nivell de dades, podem estar prou satisfets perquè hem tingut una mitjana, com et deia, de 3-4 cursos, més aviat 4 cursos, cursos que en parlo de sessions. A vegades sí que hi ha hagut algun itinerari que ha tingut més sessions, però bueno, unes 4 sessions formatives d'una mitjana de 2 hores per sessió i això, des del punt de vista dels tècnics municipals, ho valorem molt positivament, perquè no és un programa doncs, que ha sorgit i que després s'ha deixat de fer, sinó que té un sentit, apostem perquè hi hagi doncs, aquest suport al teixit associatiu i amb aquest aspecte doncs, valorem positivament. Després també el fet doncs, que siguin formacions que tinguin relació amb allò que et van expressant les entitats, no?
0: Clar.
1: Des del Departament de Participació, però des del Departament de Cultura, d'Educació, de Salut, és a dir, tots els tècnics que tenim relació amb les entitats, sempre vas preguntar, ostres, què necessiteu, què us aniria bé, no?
0: Aneu recollint peticions, no?
1: Anem recollint peticions i anem observant on hi ha més dificultats, no? I amb aquest diagnòstic i amb aquesta informació doncs, anem construint aquest programa formatiu. Llavors, bueno, jo penso que si segueix, no?, existint és perquè té una raó de ser i també doncs, el feedback de les entitats quan reben aquesta formació, no?, que és molt positiu.
0: Clar, bueno, mentre hi hagi entitats que esperem que siguin molts anys aniran, no?, canviant aquest relleu i necessitant informació i està bé que tinguin un lloc on adreçar-se. No sé si veig que tens més números, no sé si vols comentar, si tens alguna dada més així que diguis, mira, doncs aquests 10 anys...
1: Bueno, mira, et diria bueno, el que t'he comentat, no?, que hi ha unes 44 formacions en aquests 10 anys que hem fet. Els àmbits que més demandes tenim, no? Bueno, tot el ventall de formacions, ens hem fet 12 formacions amb gestió econòmica, fiscal i de finançament, que potser és la que més hem insistit, però també és la que més por fa a les entitats,
0: hi ha més dubtes,
1: i on hi ha més desconeixement. Per tant, aquesta és una molt recurrent i que la seguirem fent per aquest motiu, no? Per aquest relleu constant, no? Temes de digitalització, comunicacions, també s'han fet 11 formacions, i bueno, aquí des del certificat digital que ara ja és obligatori que tinguin les entitats i per tant s'ha d'insistir també, a temes de comunicació, temes de com es comunica l'entitat amb el seu entorn, no? I aquí hi ha hagut diverses formacions en aquest sentit, no? Doncs de com fer ús de les xarxes socials, com fer cartells de Canva, no?
0: Sí.
1: Tot això també és atractiu. Participació interna, lideratge i relleus, aquí al llarg dels 10 anys també se n'han fet 6 formacions. Aquesta primavera, de fet, en vam fer 2, que van ser superinteressants, sobre quin tipus de lideratge impulsem des de les nostres entitats en relació a com som nosaltres, no? Cadascú de nosaltres, no? Llavors, la necessitat de compensar aquestes juntes directives en funció de quin model, no? O quin estil de lideratge tenim. I també va ser jo crec que la gent que va assistir en aquesta formació, tothom va sortir una mica com, ostres, impactat, perquè va ser des de parlar des de l'entitat com la lideres a saber com ets tu, no? Va ser molt xulo. Després, temes de seguretat i organització d'activitats, doncs, bueno, aquesta també és una constant, perquè al final hi ha una normativa i hem d'estar actualitzats amb aquests aspectes, i són formacions que potser no són les més divertides, però que s'han d'anar fent, no? Gestió jurídica administrativa, doncs també, vull dir, és el que us comentava, també són clàssics del programa. I després temes d'igualtat també, no? Que també és un aspecte a treballar molt, i des del teixit associatiu, no? Aquest compromís amb la igualtat, amb la diversitat, són formacions que treballen molt la conscienciació, no? De, com a referents de la comunitat, que són les entitats, i aquest poder educatiu, no? Que tenen, doncs, incidir en aquests temes, doncs, té un impacte molt gran, no? Després.
0: A mi m'agradaria recordar que, bueno, si hi ha alguna entitat que, pel que sigui, aquell dia de la formació no hi pot anar, o que li surt un dubte un altre dia qualsevol, tenim la Bea està treballant, l'equip està treballant, poden adreçar-se a l'Ajuntament i preguntar aquells dubtes que tinguin, que us atendran ben contents. Sí.
1: I no, només que també m'agradaria recalcar, doncs, que a part de les formacions tenim aquest servei d'assessorament, acompanyament, i que, bueno, cada vegada es va coneixent més. Jo crec que sobretot les entitats que van més perdures, aquelles entitats més consolidades i que ja, doncs, tenen un bagatge molt gran, doncs ja no fan aquest ús. Però sí que moltes entitats de nova creació o que han canviat juntes i van perdudíssims, doncs que sàpiguen que es poden adreçar al Departament de Participació Ciutadana, us atendrem telefònicament o presencialment, com vulgueu, i que ens podeu fer la consulta que vulgueu, i fins i tot us podem acompanyar en tota la tramitació, que a vegades també vivim en un món cada vegada més burocratitzat, i aquí hi ha una escletxa digital important. Per tant, els acompanyaments van en alça, en el sentit de que, bueno, doncs trobem aquesta realitat, i que hi ha a vegades, doncs, això, tràmits complexos i que poden, doncs, això, no?, ser un mal de cap, que, bueno, si us ho podem facilitar, us ho facilitarem.
0: Perfecte, doncs a Participació Ciutadana us podeu adreçar. Bea, moltíssimes gràcies per haver vingut, tècnica de Participació Ciutadana a l'Ajuntament. Recorda que el dia 14 tenim aquesta primera formació. Moltes gràcies per haver vingut i donar-nos tota aquesta informació.
1: Gràcies a vosaltres per permetre'm venir.
0: Adéu.

0: Ed Sheeran, Ed Sheeran, sabeu per què us he portat avui? No és que tingui cançó nova, ara anirem a escoltar cançons noves, sinó perquè avui és el Dia Mundial del Pèl Roig. Mireu, sí, també tenen el seu propi dia.
1: Què dius? Ara m'has deixat parat.
0: Ja, jo també m'he quedat una mica així, no ho sabia. No sé si hi haurà el Dia dels Russos, el Dia dels Morenos, no sé, però sí, avui és el Dia del Pèl Roig.
1: A mi sempre m'ha agradat molt el Pèl Roig, eh?
0: Sí, eh?
1: Les noies pèl roges sempre...
0: Bueno, és que destaca quan veus algú, clar, no sí. És tan habitual, no?, veure exacte. Algú amb el cabell així, amb aquest to més, no?, taronja. Doncs bé, un d'ells és Ed Sheeran, i he dit, quina excusa sí. Més bona per escoltar aquest artistes. I us he portat una cançó que es diu Barcelona, que potser no l'heu escoltat tant, no sona tant a les ràdios, però que com totes és boníssima. Aquí us la deixem.

0: La intersecció en territori nocturn.
1: Anem una mica més de música avui perquè és dilluns i ens agrada saber què ha sortit de nou els divendres publicat. Ara em deia el Sergi així per lo bajín i vosaltres no l'escoltàveu, que no havia escoltat mai aquesta cançó de Chira ni tampoc havia escoltat la cançó de Patito que m'ha escoltat abans. Sergi, però tu què escoltes?
2: Sí, em portes cançons que no escolto mai, però està bé perquè em culturitzes una
1: mica. Home, clar, aquesta és la meva feina, culturitzar-vos una mica. Jo espero que, que no hi hagi tanta gent com tu, Sergi, per això us he de dir, però, bueno, així anem tots aprenent una miqueta dels altres.
2: Com la cultura és molt diversa, no?
1: Clar, doncs, clar que sí, però...
2: Com no acostumar a escoltar així música que sona a la ràdio, doncs això, quan vinc aquí, doncs m'il·lustro, no?
1: Molt bé, doncs anem a il·lustrar-nos a veure què hi ha de nou en el panorama musical. Anem a Miley Cyrus, que, atenció, ara ja el seu nom vol que sigui Miley. Ja el de Cyrus, com que ho deixem així una mica de costat, i ara vol com començar una nova etapa on sigui només Miley.
2: Sí, renega del cognom, eh?
1: No sé, és que com té tants follos amb la seva família, mira, jo en aquest...
2: Ja hauríem de veure què pensa l'amic Billy Ray, no?
1: Clar, és que a vegades estimen, a vegades no, llavors no sé ara si això té a veure o no té a veure. La qüestió és que Miley ha tret nova cançó des del divendres i la portem per començar aquest repàs de les novetats musicals. Es diu Buzz Persuades. Let's go.

0: Així sona la cançó més nova de Miley, que us sembla? A mi no m'ha acabat de convèncer gaire de moment.
1: No, una mica d'aquella manera, no?
0: Doncs la següent no crec que t'agradi gaire més, Sergi, però sí que crec que a molts més els hi farà treure un somriure. És una col·laboració bastant random entre Kiko Veneno i Estopa. Com t'has quedat, eh?
1: Bueno, no tan random, no? Les dues són així com rumbita, no?
0: Sí. Doncs molt com de festa major, jo crec que ve aquesta cançó. I es diu Jo i mi manager.
2: Mi manager

0: que consti, això és un repàs de les novetats. No vol dir que siguin les millors cançons, que acabin de sortir.
1: Ara estava pensant, Mirem, per què no t'estranya que no escolti aquest tipus de música?
0: Bueno, jo aquesta tampoc normalment, però és novetat de la setmana, sí, i segur, sí, que hi ha algú que diu, ai, pues mira, m'agrada, em fa gràcia.
1: Per tots els fans d'Estopa i de Kiko Veneno que hi ha allà fora.
0: Que per cert, vindran Estopaus, no Estopa, Estopaus de la Festa Major i podrem gaudir d'un tribut al grup, si us agrada.
1: De covers i de versions,
0: sí, exacte,
1: no?
0: Bé, canviem d'estil, ens anem amb Ella T'ha Obert, a veure si aquesta us agrada o no us agrada. L'artista també acaba de treure cançó i es titula No Tengo Remedio.

Bueno, més mainstream, no? Més pop habitual del que estem acostumats a escoltar. I és la cançó més nova d'El Tauber. Recordem que estem fent un top 5, uns 5 cançons que van sortir divendres, que són novetats de la setmana. Canviem d'idioma, ens anem cap a l'anglès de nou. En anglès també hem escoltat Miley Cyrus. Doncs ara anem amb Ellie Goulding, que també té nova cançó, titulada For Your Entertainment.

Ellie Goulding en la seva nova cançó, i en aquesta petita llista de repàs de novetats avui m'he guardat una cançó en català pel final, perquè sí, perquè també hi ha música nova en català, i és una col·laboració que m'ha cridat l'atenció i que m'agrada. És entre Ginasta i Nil Moliner, i des del divendres ens han deixat aquesta supercançó, Amb qui estaràs?

0: A Ràdio Montornès, la intersecció.
1: Aquí, aquí, aquí no hi quem viva, aquí no, aquí no. Aquí, aquí, aquí no hi quem viva, aquí no, aquí no.
2: Ai, quina escolta d'aquest cop, algun cop aquesta cançó, eh? Doncs abans de marxar avui a la intersecció anem a escoltar o parlar més ben dit d'aquesta sèrie de Quina i qui en viva tu, sèrie? Sèrie, Sergi, l'has seguit? És que estic de dilluns avui, eh?
3: Bueno, la vaig veure algun cop així en el seu inici. Sí, sí, sí, bueno, sé de què va una miqueta, no la vaig seguir gaire ni vaig ser gran fan, però sí, sí, sé,
2: doncs,
3: sé de què va.
2: Doncs resulta que en alguns llocs he vist avui, en altres llocs he vist demà. La cosa és que entre avui i demà fa 23 anys que es va estrenar el primer capítol, que va sortir el primer capítol a la tele de Qui no hi quem viva.
3: Déu-n'hi-do.
2: 23 anys. I avui volia parlar, doncs, amb aquesta excusa de la sèrie que va ser superfamosa. Va arribar, bueno, de fet, diuen que a partir del cinquè capítol sempre l'audiència no va baixar mai dels 4 milions d'espectadors. I fins i tot hi ha alguns que va arribar als 8 milions.
3: Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí, sí. Bé, passant al carrer de Desengaño 21, allà a Madrid, i va sortir gent, a part dels actors i les actrius habituals, com molt random, gent que passava, bueno, doncs que feia el seu cameo, no?, per aquesta sèrie, com Santiago Segura, Txelo García Cortés, Manuel Carrasco, es veu que també va sortir en aquesta sèrie, Lina Morgan, bueno, alguns fins i tot es van arribar a quedar, eh?, i no era la idea original que es quedessin com actors i actrius, però es van quedar, com per exemple Eduardo Gómez, fent el paper de Mariano, o Carmen, que és Llum Barrera, entre altres. I què va passar amb Quina i qui en viva? Doncs, bueno, Mediaset va comprar, perquè això es donava a Antena 3, Mediaset va comprar la sèrie i la tenim encara avui dia amb el nom de La que s'avecina. És cert que no és exactament el mateix edifici, el mateix carrer, és que sí, però pràcticament, bueno, ara ja amb els anys els actors i actrius han canviat, no? Però eren els mateixos i, en fi, la història, el dia a dia,
3: però
2: és el mateix.
3: Però segueix avui en dia?
2: Sí,
3: vull
2: sí,
3: dir,
2: sí, sí, encara no hi ha final a prop,
3: versió,
2: eh?
3: Però...
2: Sí, sí, sí, fixeu-vos, és el 2003, 23 anys, que podríem dir que continua aquesta sèrie. Bé, jo us he portat, si tenim temps d'escoltar una miqueta, és que hi ha frases i memes que ens ha deixat aquí no hi que viva i que no podem deixar passar. Clar, el trio de Marisa, Vicenta i Concha, que ja malauradament no podrem tornar a veure, ens va deixar frases molt guais, molt cèlebres, i jo avui he portat un recull que Netflix ha fet de frases, i anem a escoltar les que puguem, Sergi, i així riem una estoneta.
4: Se ha metido en casa de la hierba.
5: Claro, como su marido está en búsqueda y captura, aprovecha para meter hombres en casa.
6: No seas mal pensada, hombre, seguro que solo su camello.
5: Pero ¿cómo va a querer Andrés algo contigo?
7: Estéis celosas, porque soy la única de las tres que todavía está buena.
8: Sí, sí, es lo que pasa.
7: Para que luego digan que los horóscopos mienten. Tengo trabajo y tengo amor. ¿Qué más podría pedir?
8: Salud mental.
7: Marisa tenía que haber sido madre.
8: Y yo Sofía Loren, pero me faltaba pecho.
7: ¿Y qué hace con el dinero? ¿Meterlo a plazo fijo?
8: ¿Qué coño plazo fijo? Fondo especial Sara Montiel. Invierte en cubanos. 20 centímetros de interés. A cobrar cuando tú quieras.
5: Yo anoche, como no podía dormir, vi la película Matar a un ruiseñor. Pero no salía ningún pájaro. ¿Pero por qué le ponen ese título?
7: ¿Lo matarían en el tráiler?
8: Tranquilas. Ese pájaro va a tener la carrera musical más corta que los de la última edición de Operación Triunfo.
7: Y hace un montón que no voy a un guateque.
9: Vicenta, la palabra guateque se dejó de usar hace 30 años.
8: Están liados.
7: Si no, ¿de qué se iba a enfadar tanto?
5: ¡Cuánto vicio!
7: Llámalo como quieras, pero a mí me ha dicho que tenemos feeling. Y luego me ha preguntado si me gusta el cuscús.
8: Vamos, que no habéis acabado en la cama de milagro.
7: Tú ríete.
8: Veo tus gelocatiles y subo dos sintrones.
5: Y yo veo tus dos sintrones y subo seis aspirinas.
8: ¿Efervescentes?
5: Sí.
8: Vas a por todas, ¿eh?
5: ¡Qué poca vergüenza!
8: Hay que joderse. Unas tanto y otras tampoco.
7: Marisa, no te quejes, que nosotras nos tenemos la una a la otra.
8: Eso, tú echa más leña al fuego.
5: Me cambio y subimos arriba, que a lo tonto merendamos.
10: Oye, lo del embarazo de la azafata te lo has inventado.
9: Claro, sí. Es la guerra por las audiencias. No podemos perder el liderato del prime time. ¿Y tú qué has hecho para levantar el país?
11: Oye, bueno, pues cosas. Y no me hagas pensar que estoy comiendo.
9: No te voy a quitar Amador porque no es tuyo.
7: Tú ya conociste al amor de tu vida.
9: Manolo, el amor de mi vida. Vamos, anda, hombre, pero si era un gilipollas. Hola, Pili, qué bien te veo.
12: Lo siento, pero no puedo decir lo mismo.
9: Pues haz como yo, miente, ¿eh?
7: A mi hermana la abandonó Manolo y mírala, ¿se ha entregado el alcohol?
9: Bueno, yo ya me había entregado antes.
11: Yo no entiendo por qué tenemos que madrugar tanto.
0: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
2: Bueno, doncs amb un somriure, encara això espero, arribem pràcticament a les 6. Espero que us hagi agradat el programa, recordeu, a Sergi s'està rient.
3: Sí, no he pogut evitar riure, eh?
2: És que, de veritat, els guionistes, molt bé. Demà tornarem a les 5, però avui, si voleu tornar a escoltar aquest programa perquè ha arribat tard, perquè us ha agradat molt, no patiu, a les 10 tenim el Territori Nocturn per tornar-lo a escoltar i ben aviat espero que puguem també a la ràdio La Carta poder tornar a escoltar els programes. Demà tornarem, demà sabrem també com ha anat l'inici de curs marcat per aquesta vaga. També parlarem amb la Clàudia Fernández, que s'incorpora a l'equip de la intersecció d'aquesta temporada, i parlarem del Vallès Escrema Fest, que ja tenim data de la novena edició del festival. Això serà demà. Nosaltres avui marxem. Que vagi molt bé la tarda i fins demà a les 5.
3: Fins demà, Mireia. Adéu.
0: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
13: Picar entre hores. Per afirmar si menjar entre hores és correcte, cal valorar cada cas en particular, però en termes generals, si és seguint les sensacions de gana i sacietat i els requeriments tant energètics com nutritius, la persona gaudeix de salut i el menjar escollit és saludable, és del tot recomanable. Per tant, el problema principal del refrigeri recau en les opcions dels aliments escollits, en la necessitat que es satisfà quan no és nutricional i va més associada a una necessitat emocional o en la cronificació d'aquests per una mala planificació dels àpats principals. El primer que cal fer és analitzar el motiu pel qual es pica entre hores, perquè en cada cas l'abordatge serà completament diferent. Un dels escenaris més habituals és per falta energètica o de nutrients, és a dir, per gana. L'estrès diari que pateix gran part de la població actual provoca reduir part del temps que es dedicaria a cuinar i a menjar. Llevar-se, fer un cafè amb dit de camí a la feina i no consumir cap altre aliment fins a l'hora de dinar provoca llargs dejunis involuntaris que amb el frigorífic a l'abast ple acaben en picar opcions calòriques i agradables pel paladar, com embotit, formatges curats, patates xips, entre d'altres. Una altra situació similar és no haver esmorzat correctament i tenir alguna màquina expenedora a prop, ideal per fer una pausa de 10 minuts o menjar alguna cosa ràpida que doni l'impuls d'energia necessària per seguir una jornada laboral o estudiantil. El problema és que els aliments que s'hi poden trobar són rics en sucres simples i greixos saturats, com entrepans de farines refinades amb salses, aperitius salats, rebosteria i refresc, que donaran energia de curta durada provocant de nou demanda al cap de poques hores. En aquests dos casos, la planificació serà la clau. Endur-se opcions saludables com fruits secs, fruita deshidratada, vegetals tallats tipus palets de pastanaga o cogombrets, o entrepans de pa integral farcits de patés vegetals, hummus, formatge tendre o gall dindi laminat poden ser una solució. En canvi, si el cuc apareix a la tarda i és per avorriment o per fer un dinar massa lleuger, caldrà augmentar la quantitat de verdures i hortalisses i probablement de proteïnes de qualitat de l'àpat anterior. Finalment, quan el pic entre hores és el substitut a gestionar una necessitat emocional, en aquest cas caldrà buscar una activitat alternativa que provoqui el mateix plaer i no sigui el menjar. Si estàs dins la roda de picar constantment i això et provoca malestar, cansament o més estrès, busca l'origen d'aquest hàbit per poder trobar la solució més adient al problema i mantenir una alimentació saludable, equilibrada i suficient.

0: Y llega el momento de la despedida. Os diré que siempre hay que darle tiempo al tiempo. Tiempo no aprovechado, recuerda que viento que ha pasado. Y que más vale tarde que nunca. Y hay que recordar siempre y tener presente que tiempo presente, un segundo, lo demás o es pasado o es futuro. Ah, y agosto y septiembre no duran siempre. Aunque yo me quiero despedir con mi preferida. Quiero que tengáis presente siempre esta frase. Ya la decía mi abuela antaño y ahora la reafirma mi madre. No hay mal que 100 años dure. ¿Y esto qué quiere decir? Muy fácil. Nos afirma que el paso del tiempo cura todas las heridas y soluciona algunos conflictos del presente. No hay mal que 100 años dure. El viaje a ninguna parte se despide de todos vosotros. Hasta la próxima semana. Bye bye.
1: Acabó.
2: Radio Montornès.
3: Cada residu compta.
4: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts a Cada Residu Compta. Avui anem directe al gra amb la Teresa Zamora. Què tal? Com estàs?
5: Molt bon dia.
4: Hola. I et volem preguntar una cosa molt directa. Què en fem dels electrodomèstics que se'ns han espatllat, que ja no ens serveixen, que per Nadal em van regalar una cafetera nova i la vella me'n vull desfer? Dóna'ns quatre claus, sisplau.
5: Vale, primer punt. Funcionen o no funcionen? Si funcionen, t'has de plantejar com li pots donar una segona vida. Els pots donar, els pots vendre, els pots intercanviar. Llavors, aquesta, la part important és aquesta, introduir-los en un circuit de segona mà o de segona utilització.
4: Un circuit circular, diríem,
5: un circuit circular.
4: Que role, que role.
5: Donar-li més vida a aquell
4: perfecte.
5: Producte.
4: Perfecte. I si no funcionen?
5: Bueno, si no funcionen, primer introduir en el nostre cap que els productes electrodomèstics, petits i electrònics es poden reparar. Ah. La societat, estem en un moment en el que sembla que últimament se'ns ha bombardejat amb la idea de que s'ha perdut el concepte reparació. Uh-huh. Llavors, paraula clau, reparació. Uh-huh. Quan es poden reparar, hem de veure quin ha de ser el mitjà. El podríem reparar nosaltres per després donar-lo. Igual tenim doncs, una persona coneguda que li podíem reparar i llavors ens entregar aquest producte, aquella cafetera, uh-huh. que ara ja no necessitarem, no? Però després també el tema de reparar, estem en un moment en el que l'economia circular es va imposant. Per tant, està molt clar que els productes electrodomèstics i electrònics tenen uns materials que hem d'aprofitar. I això ens porta que busquem o s'han creat una sèrie d'empreses que reacondicionen aquests productes. I per tant busquem, si el nostre producte no funciona, busquem empreses que ens puguin recollir aquest producte perquè poden fer un tractament per tornar-lo a introduir en la roda del mercat.
4: Hi ha una cosa que avui em comentava la Teresa abans de començar aquí a explicar-vos-ho a vosaltres, que era que quan ens porten un electrodomèstic d'una botiga o fins i tot quan el comprem online, estan obligats, diríem, a recollir-nos el que ja no funciona i endur-se'l.
5: Sí, total. Has de comptar que aquesta llei és del 2015. Vull dir que no és una cosa recent, eh? Per tant, què hi ha? Bueno, hi ha un problema de les dues parts. Potser no hi trobem, diguem, aquells comerços o, diguem, els venedors que fan una àmplia divulgació de com haurien de procedir i la ciutadania tampoc té aquest.
4: Llavors, bé, de vegades posa recollida gratuïta que dius, home, sí, perquè clar, ho diu una llei, eh?
5: Correcte.
4: M'ho has de recollir.
5: Correcte. Llavors, bueno, és molt important que quan comprem un producte estan obligats a quedar-se amb el vell. Segon, si és una botiga de més de 400 metres quadrats, que ho són moltes,
4: sí.
5: moltes de les que coneixem, sí. aquests supermercats digitals, encara que no sigui una compra prèvia, si el producte és de menys de 25 centímetres, vol dir, jo què sé, uns endolls, una Alexa
4: una
5: que no funciona, una afaitadora, sí. totes aquestes coses estan obligats a que jo pugui dipositar-la en un punt de recollida, encara que no compri cap producte, ni igual ni cap. I després està la compra online. En la compra online també estan obligats a quedar-se amb el nostre producte. No ho veiem quan entrem o quan comprem, però hauríem d'incorporar-lo com un hàbit.
4: Doncs anem-ho incorporant i sobretot recordeu, els que ja no es poden arreglar, els que s'han de llançar, els que s'han trencat, a la deixalleria. Mai al contenidor de la resta, Tere.
5: Aquesta part molt important, perquè els productes electrònics, elèctrics, tenen una sèrie de materials que són molt contaminants. I per tant, sobretot, busquem una alternativa i no els llancem a la resta, a la deixalleria.
4: I tampoc els abandonem al carrer.
5: A la deixalleria del nostre municipi ens recolliran tot allò que considerem que no necessitem.
4: Va, vinga, intentem fer-ho bé entre totes i tots. Gràcies, Tere. Fins la propera.
5: Molt bé.
4: Adéu.

0: Hello, this is Scotty Barnhart, director of the Count Basie Orchestra. I'd like to send a special greeting to Radio Sit Jazz and to the Sit Jazz program.
1: Informació i actualitat jazzística, novetats musicals de casa nostra, internacionals i jazz de totes les èpoques i estils. Amb la participació de Xavi Plaza, Joan Pinós, Lluís Marcet, Xavi Díaz i Pere Pons. Col·laboració especial de
2: Toni Solà, Ignasi Terraza,
3: Lluís Partejans.
1: Veus en off de Eva Lluc i Ramon Hernández. Direcció i muntatge musical, Víctor Uller.

0: Bones a tothom, sóc en Joan Pinós, faig de músic, toco diferents instruments com el contrabaix i el banjo i actualment, doncs, a Sitges, sóc director del Festival Jazz Antic. Una salutació d'entrada a tots els oients del Sitges de Víctor Oller. En aquesta nova etapa seré l'encarregat d'anunciar-vos, doncs, la vostra agenda setmanal, la del Jazz a Sitges i a Rodalies. Músics de Sitges i locals on habitualment s'hi fa jazz. Per exemple, durant l'estiu s'han fet un munt d'actuacions a llocs com l'Hotel Eurostars, a l'Hamburgueseria Pecados, al Chili's Boys, a l'Aqua, al Chiringuito Aqua, o fins i tot als museus de Sitges. Cada setmana anirem repassant l'agenda perquè us pugueu organitzar per anar als concerts que es facin per aquí a la vora. Tot i que l'estiu va acabant i els concerts, doncs, van venint una miqueta menys, hi haurà una certa programació i us l'anirem anunciant. Engeguem l'agenda de la setmana del 7 al 13 de setembre. Tenim programació habitual a un parell de llocs, al Chili's Boys, al carrer Sant Pau, capdamunt de tot tocant al carrer Parellades, cada dimecres hi tenim jazz de Nova Orleans, amb el Sapocadixi a les 21:30. I al Chiringuito Aqua, al final del passeig de l'hotel Sunway, a les 7 hi tindrem un duet de jazz. Al Sapocadixi, aquesta setmana també es podreu escoltar a l'hotel Altafulla Mar, a Altafulla a les 10 del vespre.
1: Sitges sonen les últimes novetats del jazz.
2: Is a Korean-American jazz trombonist who grew up in Okemos, Michigan. The winner of the 2021 Anselmer International Jazz Trombone Competition, 18 and under category. The 2023 American Trombone Workshop National Jazz Solo Competition. And the 2025 Yamaha Young Performing Artist Competition.

M'agradaria presentar-vos un tema del meu darrer disc. És un tema que va composar el gran Colin Kirk i que sempre m'havia agradat molt i l'havia tocat al meu repertori. I vaig decidir gravar-lo, com no s'havia gravat mai, en format de quintet. És amb un quartet habitual, el Gerard Nieto al piano, Ignacio González al contrabaix, el Xavi Hinojosa a la bateria, el gran trompetista nord-americà Ronald Baker a la trompeta i un servidor, per suposat. El tema el podríem traduir al català com El meu goig. Així que us deixem My Delight.

0: molt bones. Una salutació molt cordial als oients del programa Sitges, que també comanda en Víctor Oller.
1: L'actualitat jazzística de l'Alt i Baix Penedès, el Sitges, de Ràdio Sitges.
0: Jo em dic Xavi Díaz, sóc guitarrista i nascut a Vilafranca del Penedès, professor de música a l'Escola Municipal de Vilafranca i líder del grup de jazz que porta el meu nom, Xavi Díaz Group. Participo també en altres formacions jazzístiques de la comarca. Aquest curs col·laboraré amb el Víctor i d'altres amics en el nou programa de Ràdio Sitges, Sitges, en el qual estic molt agraït de que es compti amb mi i de poder participar en aquesta nova temporada.

0: Espero que tots gaudiu de la nostra estimada música, el jazz. Jazz no només internacional, sinó jazz de prop, de músics d'aquí, on veurem i escoltarem algunes de les seves noves audicions, gravacions i els events i actuacions que tinguin. Per tant, moltes ganes de començar. Una salutació molt cordial a tots els amics de Sitges.
1: Un programa de Ràdio Sitges. Direcció i muntatge musical, Víctor Uller.
2: Born November 11, 1999, is an American jazz singer. She released her self-titled debut album in 2021 and was subsequently named Best New Artist by Jazz Times. Best Jazz Performance, 2024 and 2025. She has received 6 Grammy Awards, including Best New Artist in 2023, and 3 wins each for Best Jazz Vocal Album, 2023, 2025, and 2026. Samara Joy.

0: Estàs escoltant Sitges, un programa de Ràdio Sitges. Direcció i muntatge musical, Víctor Uller.
1: Tota l'actualitat jazzística del Garraf i l'Alt i Baix Penedès, el Sitges.
2: Hola, com va tot? Soc en Lluís Mercet Artigas, músic de Sitges, saxofonista, clarinetista i també compositor i arranjador dins de la música jazz o música moderna. Em podeu haver vist amb alguns dels meus projectes, com per exemple la BKT Brass Band o Atomic Funk o Southside Stompers, o també com a director de la part musical de les Caramelles del Casino Prado o dels Pastorets de Nadal, així com de la Suburban del Retiro, on també faig classes de música a l'escola de la Caixa Escènica. Vull saludar tots els oients de Sitges, de Ràdio Sitges i el Víctor Uller, i on us portaré una mica informació de l'activitat musical i jazzística que es du a terme en el Casino Prado. Aquest setembre va començar molt fort la part cultural amb el Festival Dona, on hi va haver una activitat molt important en diferents àmbits culturals, no només la música, i ara també tindrem Santa Tecla. Més enllà d'això, ara aquestes últimes setmanes de setembre estarem una mica més tranquils, però estigueu amb atenció perquè a partir d'octubre i novembre i cap a finals d'any tindrem una altra vegada molta activitat amb el Festival de Jazz Tardor i moltes altres coses amb les que espero tenir-vos informat. Una salutació, una abraçada i ens veiem aviat.
3: Benvolguts amics del Sitges, sóc Ignasi Terraza. I amb aquesta temporada us vinc a presentar una novetat discogràfica. El passat juliol vam presentar Long Play a 45, un concert que vam fer al Palau el juny del 2025 i que amb el que celebràvem els 45 anys de carrera musical. Aquest disc que vam presentar al juliol en totes les plataformes en digital, us volem destacar avui un tema que és el que va cloure el concert, un tema de Duke Ellington que és It Domina Thing i Thank God That Soon, un tema que per si mateix ja té missatge.

En el tema sentirem a Christos Rafalides, vibràfon, Adrian Cunningham, saxo tenor, Jason Weaver, contrabaix, Steve P, bateria, Sarah Dowling, veu i jo mateix al piano. Així us deixem. And It Domina Thing in Faint God That Swing. No té sentit si no té swing.

0: Al Sitges tenim els millors col·laboradors.
1: Hola, sóc el Xavi Plaza i us envio una salutació a tots els oients del programa Sitges. Benvinguts a aquesta nova etapa del programa conduït pel company Víctor Uller i amb les propostes dels col·laboradors i col·laboradores. La meva recomanació d'avui és un disc publicat aquest darrer mes d'agost d'un increïble trio format per Larry Goldings al Hammond B3, Peter Bernstein a la guitarra i Bill Stewart a la bateria. Un trio que demostra una interacció espectacular reinterpretant composicions de Keith Jarrett, Randy Weston o Wayne Shorter i també originals com aquest Rhombus que dona títol a l'àlbum. També us vull anunciar que Sitges segueix la Jam Session dels dijous al club i que el proper dia 10 tindrem el Josep Totosous al trombó, Òscar Ferret al piano, Jordi Mestres al contrabaix i Pinyo Martí a la bateria. De 10 a 12 al club cada dijous, Jam Session, no hi falteu. De moment, us deixo amb aquest Rhombus del trio Goldings, Bernstein i Stewart. Tingueu molt bona setmana i, sobretot, molt jazz!

0: millors especialistes en jazz els tenim al Sid Jazz.
1: Molt bones amigues i amics del Sid Jazz.
2: Pere Pons.
1: Benvingudes, benvinguts, ben retrobats en aquest espai radiofònic, aquest refugi jazzístic, amb novetats sempre per donar la benvinguda a la nova temporada. En aquest cas, a través del nou treball discogràfic d'un dels músics més prolífics i més versàtils de casa nostra, com és el pianista menorquí Marco Mezquida. El seu nou treball en formació de trio, amb Martín Meléndez al cello i Aleix Tobias a la bateria, l'ha anomenat de forma genèrica Tàctil. I hem escollit una peça per marcar el nostre estat d'ànim d'aquesta retrobada després d'aquest estiu de temperatures intenses, tant climàtiques com musicals. I aquest Felice, espero que doni ja la benvinguda a tots els oients, seguidors d'aquest espai radiofònic. Felice, Marco Mezquida, Trio.

0: Has escoltat Sitges, amb la participació de Xavi Plaza, Joan Pinós, Lluís Marcet, Xavi Díaz i Pere Pons. Col·laboració especial de
1: Toni Solà, Ignasi Terraza,
2: Lluís Valdejans.
0: Veus en off de Eva Lluc i Ramon Hernández. Direcció i muntatge musical.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: No, sisplau, quin fàstic.
2: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia, molt bon dia. Salutacions ben cordials i benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès. Segona setmana del mes de setembre. Acabem de reentrar després de l'estiu. Portem tres dies, avui quatre, i ja estem inaugurant la segona setmana de setembre. Ja sabeu que setembre per nosaltres és un mes especial perquè ens porta de cap a la nostra festa major. Ja vam començar la passada setmana dient que doncs, estan a tocar les darreres festes de l'estiu. Santa Coloma, la setmana aquesta que hem deixat, aquest cap de setmana, Santa Perpètua, i queda Montornès i s'acaba l'estiu. Martorelles també, Miquel, totes juntes, doncs vinga. I Montornès, i acabem l'estiu. I després ja ve la Mercè, però és una mica més endavant. Però, Miquel, bon dia, que el tenim aquí al costat. Què tal, com estàs?
2: Molt bon dia, Núria. Bon dia a tothom. Doncs molt bé, començant setmana, com tu.
1: Doncs sí, comencem setmana amb aquesta caloreta que ha fet cap de setmana, que ha donat per fer molta platja. Diuen que les platges estan a rebossar, fins i tot alguns ajuntaments han obert piscines.
2: Per deixar-se la pell, no?, també?
1: Digue'm.
2: Per deixar-se la pell, dic.
1: Sí, déu-n'hi-do, perquè 40 graus a Tarragona, 42, han superat tots els llindars que fins ara hi havia anotat amb aquestes altes temperatures. Al mes de setembre, si havia ja arribat a un llindar a finals de la setmana passada, doncs l'ho ha superat amb aquests 42 graus de Tarragona. Després en parlarem. Però sí, sí, ha donat per molt el cap de setmana per achicharrar-se o per socarrar-se, però la veritat és que el calor no és el mateix a pie de playa que a pie d'asfalto. Canvia una mica i la veritat és que sota la ombrella, la sombrilla, doncs encara amb aquest aire que fa a peu de platja s'està una mica bé. Deia que molts ajuntaments han obert el mes de setembre les seves piscines perquè, tot i que les tancaven a finals d'agost, amb aquesta onada de calor del setembre, doncs moltes poblacions s'han vist una mica obligats a obrir per doncs, beneficiar a tota la població, perquè la calor s'ha fet tan intensa aquests primers dies de setembre que ja veurem què passa a les vacances als propers anys. Molta gent està dient que haurem de traslladar les vacances al setembre i a l'octubre. No sé si has escoltat, però molta gent ja pensa que les vacances al juliol i a l'agost no es podran fer amb aquestes temperatures.
2: Doncs no sé on ens ficarem, perquè si no es pot fer vacances, tampoc crec que sigui gaire positiu treballar amb aquestes condicions, no?
1: Això t'anava a dir, dic, doncs, mare
2: meva.
1: Quan
2: estàs de vacances encara et pots refugiar en algun lloc, no? Però quan estàs treballant, estàs treballant.
1: Clar, clar.
2: Si no ens permeten fer vacances en aquest període pel tema de les temperatures, doncs treballar no sé què haurem de fer.
1: No sé, suposo que són càbales que tots ens fem degut a aquestes onades de calor, però com tu deies, no sé què és millor o pitjor, treballar fins al setembre o agafar les vacances al març, no ho sé. Però sí que és veritat que la calor està pegant molt fort i diuen els experts que aquesta serà la tònica que tindrem pels estius propers. Llavors, ja veurem, Miquel, com nos tenemos que ver. Ja ho veurem. Per cert, què tal el cap de setmana?
2: Doncs molt curt i molt calorós, com tu dius. Ens ha costat descansar. No sé, aquest matí parlàvem una estona sobretot la nit de dissabte a diumenge. Per mi va ser una nit d'aquelles que costa dormir, que comences a donar voltes al llit cap a un costat i cap a l'altre perquè no aconsegueixes a dormir. Menys mal que era aquesta nit i el dia següent no ens havíem d'aixecar molt d'hora. Però molt dur, amb aquesta xafogó, amb aquesta sensació que hem tingut de temperatures tan elevades, rècords en fa anys que no teníem aquestes temperatures i bueno, desitjant que arribi aquest canvi de temps que sembla que ens arriba cap a meitat de setmana, inclús amb probabilitat de pluges, d'alguna pluja, d'una mica d'aigua, que esperem que caigui bé, que no sigui tampoc una cosa radicalment violenta.
1: Esperem que no.
2: Perquè també aquestes previsions que tenim de pluges en aquest mes de setembre i el que ens queda de setembre i el que vindrà d'octubre, aquestes pluges poden venir doncs, una mica fortes.
1: Doncs sí, això és el que diuen, que a partir de dimecres canvia una mica el temps i pot ploure. Esperem això, que sigui suau i que faci bé a la terra, perquè ja tenim a Montornès plantades les mongetes de ganxet i ens agradaria que sortissin ben bones i que el temps acompanyés al camp i regués amb una força allò que toca, no desmesurada, sinó amb la calma. Res, doncs ja estem aquí i la veritat és que el cap de setmana ha passat molt ràpid, com sempre passa, molt ràpid. I el circuit també ens ha despertat aquí a Montornès dissabte a les 8 del matí. Se ve que no tenien altra cosa que fer.
2: Hi havia activitat, sí, no sé quina activitat hi havia al circuit, sí. Però aquest cap de setmana hi havia...
1: I
2: jo també he escoltat els motors.
1: I quan no? I quan no, digo jo. En fi... jo em vaig aixecar dissabte cabreada, perquè dic, no m'ho puc creure, avui que puc dormir fins les 9 o l'hora que em doni la gana, ja estan los de los motores dando por saco i que te'ls has de menjar sí o sí, a veure si aquesta dona de Madrid s'emporta el circuit cap a Madrid i lo disfruten, però intensamente, des de primera hora de la mañana hasta última hora de la noche, perquè de veritat a nosaltres a nivell poble ens aporta poco o nada. Jo diria que nada, però això és el que tenim. Soroll i més soroll que no ens deixa descansar ni els caps de setmana. I estem ja fins als nassos. Però el que sempre digo, que després tenim veïns i veïnes que són molt considerats i diuen que ens queixem per tot. Doncs, como nunca llueve a gusto de todos, ahí tenéis circuito. Bé, són les 10 i 15 minuts i nosaltres, a més de fer queixes allò productives, doncs dic jo, perquè a mi no em molesta si no fa soroll. Si van activitats i no a soroll, doncs mira, que tire milles el circuit. Però el problema és quan doncs complica la vida a la gent. Això és un problema. Bé, com dèiem, aquí estem el Miquel Zafra, la Núria Catxán i serem fins les 12 del migdia. Al final això és un visto y no visto, un quiero y no puedo, perquè dues hores de ràdio passen com passen, Miquel, dues hores de ràdio.
2: Volant. Bueno, s'han de passar, però passen ràpides, sí.
1: Passen volant.
2: Avui passarà ràpid, a més, sí. Tenim molta varietat.
1: I tenim el Quintín.
2: Ara ens explicaràs tu. Sí, tenim el Quintín, ja el tenim aquí treballant a redacció, preparant la seva secció.
1: Sí, doncs avui tenim un matí allò amb una mica de teca, bona teca. Tenim propostes de festa amb el Quintín.
2: I tenim música,
1: i
2: també.
1: Tenim música
2: d'aquí, del poble. Tenim un músic del poble.
1: Tenim un músic.
2: Jaime del Blanco, que ens visita per presentar ja definitivament el seu treball discogràfic Rebel.
1: Vull dir que tenim teca avui interessant i propostes que us agradaran una mica de tot i per tots els gustos. I a mi m'agradaria començar avui, Miquel, recordant que com que estem a tocar de la Festa Major, de fet queden... A veure, avui ja comencen les activitats i ara us explicaré coses, no? Des del 7 fins a finals de setembre tenim moltes activitats, però ja sabem que quan arriba la Festa Major arriben també les afectacions. Això és un problema i és un problema important perquè allà on es fica tot el tema de la fira, els autos de xocs, els firaires, la xurreria, els cavallets... Doncs allà, què passa? Doncs que ara mateix és un aparcament de cotxes. I a partir d'avui això ja canvia. I això trasbalsa a molts veïns i veïnes que deixaven el seu vehicle allà i ara ja no el poden deixar. Doncs aneu amb compte, perquè comencen avui les afectacions... que afecten el recinte firal. Fins al 20 de setembre hi haurà restriccions en l'aparcament i també talls de circulació en els diferents carrers del poble, principalment a l'avinguda Ernest Lluc i a l'aparcament del SEM Les Vernedes. La ubicació de la fira i el desenvolupament de les activitats de festa major comporten, com cada any, afectacions en el trànsit i la mobilitat. La policia local farà talls puntuals de trànsit en el transcurs de les activitats festives programades que ho requereixin, com els cercaviles, els correfocs, i es limitarà l'aparcament puntualment en espais reservats a efectes organitzatius. Feu cas de la senyalització perquè, si no, us portareu sorpresa. Ja sabeu, les principals afectacions, això sí, cal que recordeu que és el recinte firal a l'avinguda Ernest Lluc, des de les 7 del dia 13 a les 11 del dia 22 de setembre. Queda prohibit estacionar al recinte firal i a l'avinguda Ernest Lluc.

des de les 6 del dia 16 fins a les 14 del dia 21. Totes aquestes modificacions les teniu al web municipal montornès.cat. Allà trobareu una notícia que parla de les afectacions de Festa Major. A l'Espai Sarau, doncs ja sabeu, quan es celebra això dissabte al migdia, ja al matí de dissabte, doncs el cotxe tampoc pot estar allà, al carrer del tram del carrer Major, amb la plaça dels Remenses. Allà també hi ha molt aparcament, doncs aquest dia els cotxes no poden estar allà. Hem de ficar sentit comú. On es fan activitats, doncs els cotxes han de desaparèixer. I amb motiu del Castell de Focs, no es podrà estacionar als carrers de Camparera i als Castanyers i a l'Avinguda de la Llibertat, a l'entorn de l'Ajuntament, que és on es farà aquest any els focs artificials. Torno a dir, és molt important que feu una ullada al web municipal montornès.cat. Allà trobareu totes les afectacions. Si deixeu el cotxe, doncs, als jocs on hi ha activitats de Festa Major, tingueu això en compte perquè us estalviareu doncs sustos desagradables. I parlant de festa, aquesta setmana tenim la Diada Nacional de Catalunya a Montornès. Serà l'11 de setembre als Jardins Natividad Llarza, al costat del Monolit, 11 de setembre. A més de la tradicional ofrena floral, l'acte comptarà amb actuacions musicals i danses i l'estrena de la colla bastonera de l'Associació Bruixes de Montornès i ballada de sardanes per finalitzar. La cultura catalana torna a protagonitzar la commemoració de la Diada de Catalunya. L'acte tindrà lloc el mateix divendres 11 de setembre a les 11 als Jardins Natividad Llarza, allà a l'Ajuntament. Doncs vinga. També, com comença la Festa Major, comença l'Open de tennis. Avui, 7. Ens acompanyarà aquest Open de tennis des d'avui, 7 de setembre, fins al dia 18. El Club Tennis Montornès celebra el seu emblemàtic Open amb participants de categories que van des de l'Aleví fins al sènior. Un any més, les pistes municipals de tennis acolliran l'Open de Festa Major del Club Tennis Montornès en competicions per totes les edats. Doncs vinga, també podeu fer una ullada a aquestes competicions i doncs, anar a gaudir del tennis. Aquest dimecres, avui és dilluns, estem a dos dies, es farà la primera presentació de les postres de Festa Major. Serà el dia 9 a les 11 a la pastisseria Vinyallonga. Arriba una nova edició de la Festa Major i amb ella unes noves postres. Què ens farà el Jaume de la pastisseria? Doncs haurem d'esperar dimecres, però surprise, surprise, segurament que estarà molt bo. I el mateix dia, però ja a la tarda, es presentaran els gelats de Festa Major. Serà a Can Tomàs, al carrer Major 66. Torna al Can Tomàs a elaborar uns gelats especials per Festa Major. Per quart any consecutiu, Can Tomàs crea uns gelats per viure la Festa Major d'una manera més refrescant. I no acaba aquí la cosa, perquè el dia següent, vull dir, això estem dient que és dimecres dia 9, doncs dijous dia 10, el dia següent d'aquesta presentació del pastís i del gelat, arriba la presentació del pa. El pa de Cal Forner serà el dijous 10 a les 12 del migdia allà al carrer Major a Cal Forner. Repeteix també experiència i torna a fer un pa únic per Festa Major. Ja estem una mica acostumats a aquests sabors especials de Festa Major que durant els 4 dies de Festa Major ens recorden que podem gaudir d'aquests sabors especials creats per els professionals de Montornès. I canviem de terç, deixem notícies d'àmbit local i ens endinsem en el Dia Internacional de l'Aire Net per un cel blau, que això és una mica perquè hem tingut aquests darrers dies avisos per partícules en suspensió. Avui encara està a l'avís, una mica més moderat,
però avui celebrem aquest dia, Dia Internacional de l'Aire Net per un cel blau.

0: L'aire, com tots sabem, és essencial per la vida. Sense l'aire no seria possible cap forma de vida, ja que és la principal font d'oxigen al reine vegetal, al reine animal i per nosaltres, els éssers humans. Doncs per això té importància l'aire que respirem, que estigui lliure de contaminants. I per això doncs, l'ésser humà ha de posar molt, molt de la seva part. I també és el Dia Internacional de la Cooperació Policial. L'Organització de les Nacions Unides va impulsar la creació d'aquest dia, el Dia Internacional de la Cooperació Policial, que se celebra avui. La finalitat, contribuir a estrenyar la cooperació entre les Nacions Unides i les organitzacions internacionals. Doncs una manera d'optimitzar mecanismes de coordinació entre les diferents institucions policials. També és el Dia Mundial del Bus, el Dia Mundial del Pèl Roig i el Labor Day o Dia del Treball als Estats Units. Aquí ho celebrem en una altra data, però ja sabeu que cadascú, cada país, té els seus dies. Bé, avui celebrem el dia de Sant Grato, Regina, Amalberta, Sant Clodoaldo i Faciolo. A tots i a totes, que tingueu un dia meravellós, que gaudiu de totes les propostes que es presentin i si es tracta de celebracions, doncs cap endavant, perquè sempre és agradable celebrar. Avui és l'aniversari de la Mònica Rodríguez Pérez. Moni, una abraçada ben forta. Felicitats, Mònica. També és l'aniversari de la Betty Blue. Betty, felicitats. I que tingueu un molt bon dia tots i totes, per molts anys. I nosaltres, com sempre, volem començar. I aquest cap de setmana m'ha acompanyat aquesta cançó. No me preguntes por qué, Miquel, però aquesta és la cançó banda sonora del meu cap de setmana.
1: A banda dels sorolls dels motors.
0: A part del circuit. Totalment d'acord. Doncs per tots els que escolteu la ràdio, i especialment per tu... Cuando zarpa el amor.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Doncs anem directament cap a altres qüestions. Ja hem dit que avui parlarem de cuina amb la Bet Quadrades, que ens farà una pizza, allò Thermomix o manual, per fer en un plis-plas, però casolana. Avui sabrem que la Brigada Municipal d'Obres de l'Ajuntament de Montornès ha estat treballant durant l'estiu a diversos equipaments, recordarem que han fet. També avui el nostre convidat torna després de les vacances per compartir amb nosaltres al matí, és el Quintín Valiente, el primer dels col·laboradors que s'incorpora aquesta setmana, i ens parlarà de setembre, un mes màgic, sobretot pels montornesencs i montornesenques. I el Miquel Zafra doncs acabarà amb un altre montornesenc, músic de primera línia, Jaime del Blanco, i serà avui amb nosaltres per presentar el seu darrer treball. Doncs tot això aquí, a les mañanes de Ràdio Montornès. No us ho perdeu! Doncs anem a la part de serveis i contactem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. La nostra convidada és la Noelia García. Noelia, bon dia.
6: Bon dia. Avui dilluns baixen lleugerament les temperatures, però continuen altes, especialment a zones de l'interior. S'esperen màximes més elevades de l'habitual per aquesta època de l'any. Els termòmetres marcaran 38 graus a Igualada, 37 a Manresa i a Vic, 36 graus a Rubí, 35 a Sabadell, 32 graus a Barcelona i a Vilanova i la Geltrú i 31 a Mataró. Avui temps càlid, predominant el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud. És una informació d'AEMET.
5: Gràcies i fins demà. Farmàcia de Guàrdia avui, la Farmàcia Nord, al carrer Federico García Lorca, 34 a Montornès Nord. Per qualsevol emergència, recordeu que teniu el 061, el 112 o el 935721110, que és el telèfon de la policia local.
0: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Comercial Solà.
3: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
2: Comercial Solà.
3: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
2: Comercial Solà.
3: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
2: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
4: Las mañanas de Radio Montornès.
5: Durant aquest estiu, tant la Brigada Municipal d'Obres com dues empreses externes han realitzat obres de millora a diversos equipaments. Tot i que la gran majoria han estat tasques de manteniment, hi havia un equipament que necessitava intervenció urgent. Es tracta del Centre Juvenil Satèl·lit. Abans de l'estiu va patir un desprendiment del sostre i s'ha reparat la canal interior de recollida d'aigües pluvials i el fa al sostre. A més, també s'han fet treballs de repintat tant de dins com de les façanes. Escoltem a l'alcalde José Montero.
6: Vam tenir un despreniment, llavors s'ha fet una gran actuació, això sí, amb una empresa exterior que ha substituït tot el sostre d'aquella sala i hem aprofitat per reparar les filtracions que hi havia des de la coberta. Ha sigut una situació sobrevinguda que hem hagut de respondre perquè, a més, també hi havia un risc pels usuaris i també pels treballadors i treballadores, per tant, aquesta no es podia demorar, tot i que era complexa de gestió i de cosa elevada, però aquesta era la que era, diguéssim, insubstituïble. Després ja s'ha aprofitat per pintar, perquè també les façanes pues ja també acumulen deficiències i també per les humitats, tot i així conservant, ja sabeu que hi ha aquests grafitis que són valorats, per tant hem pintat les parts generals, diguéssim, conservant aquests grafitis.
5: Altres equipaments on s'han fet actuacions en els darrers dies són els casals de la gent gran, en tots dos casos per fer-los més accessibles. El centre s'havia canviat la porta per una corredissa, mentre que al nord s'havia eliminat l'esglaó. Així ho explicava José Montero.
6: Hi havia certes necessitats de millora per qüestions d'accessibilitat i el que hem fet és canviar la porta d'accés del casal del centre, perquè era una porta que requeria obrir-la manualment, llavors ja feia temps que havien analitzat que valia la pena posar una porta automàtica i això ha sigut molt valorat pels usuaris. I en el cas de Montornès Nord, allà hi havia un desnivell en l'accés que també les persones que tenen dificultat de mobilitat i amb les persones grans és més notori, ja feia temps que calia. Per tant, també hem prioritzat en el moment de tancament o d'ús més baix de fer aquestes millores d'accessibilitat i també de fer pintures generals, que això sempre és necessari.
5: Aquests dies també s'han posat a punt els centres educatius de cara a aquest nou curs. Per exemple, a l'Escola Marinada s'han renovat els lavabos de les aules infantil, a l'Escola Sant Sadurní s'han pintat els murs del pati i a l'edifici de l'Escola d'Hoteleria del Vallès Oriental han pintat el paviment amb una pintura antirrelliscant. L'alcalde ha recordat que el mes d'agost és el millor moment per fer aquestes actuacions.
6: Hem d'aprofitar-ho perquè els equipaments tenen un ús molt intensiu i requereixen d'un manteniment, diguéssim, més senzill, més de petites coses i algunes actuacions de més envergadura que requereixen també contractacions externes per nosaltres. Així que es planifica sempre l'estiu per fer totes aquestes actuacions. Per tant, així és l'estiu. Necessitem repassar les necessitats dels equipaments i escoles i dedicar els recursos necessaris perquè ara, quan comenci el curs, amb els alumnes la setmana que ve, que tot estigui a punt i haguem millorat el que és necessari. Així com també els entorns, no? És un moment també de revisar doncs, tots els accessos als col·les, les zones jardinades, els parcs infantils, que estigui tot a punt per l'arribada dels nens i les nenes i l'inici del curs.
5: Finalment, repassem les obres que s'han fet al complex esportiu municipal, les Vernedes, on s'han canviat els paviments de diverses sales, s'han redistribuït i repintat espais i s'han canviat lluminàries. L'alcalde, José Montero, ha declarat que les millores responen a peticions de les persones usuàries.
6: El complex esportiu, que és un equipament que té un ús molt intensiu, que té molta demanda i que hi havia moltes queixes, doncs han fet actuacions a les sales principals de més ús, no? La sala polivalent de la planta primera, la sala de fitness i la sala polivalent de planta baixa, amb aquest ús pues, requeria la substitució de paviments, pintures, nous arrambadors, vull dir, es fa aquesta posta al dia, diguéssim, per necessitats.
5: La gran majoria de les actuacions fetes als equipaments municipals han estat executades per dues empreses externes. El cost total arriba als gairebé 150.000 euros.
4: Les mañanas de Ràdio Montornès.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.
2: Doncs ja la tenim aquí un cop més amb nosaltres, la Bet Quadrades per cuinar. Ja sabeu que per nosaltres és un plaer i nosaltres estem encantats. Bet, bon dia.
3: Bon dia.
2: Què tal?
3: Superbé.
2: Doncs vinga, anem a posar-nos al davantall, li posem una mica de ganes, ens rentem les mans, ens recollim el cabell i dins a la cuina.
3: Sí, perquè si no ens el recollim, després ens el toquem, eh?
2: Sí.
3: Que jo recordo en el confinament que feia molts directes i algun dia que no me'l recollia, després ma mare em trucava i em deia agafa't el cabell que no paraves de tocar-te'l. O sigui que ens l'hem de recollir, eh?
2: Sí, millor, millor. I sobretot per fer pizza.
3: Sí.
2: Perquè la pizza té el seu què, la seva dedicació i sobretot si fem la massa, no?
3: Sí, sí, jo avui us ensenyaré a fer la massa. És una massa bàsica que avui us l'ensenyaré per fer pizza, però si ens sobra un trosset de massa, podem fer una boleta i també tenim un panet espectacular, eh?
2: Molt bé.
3: Ingredients molt, molt fàcils també, com sempre, per fer-ho fàcil. 30 grams d'oli d'oliva verge extra. 220 grams d'aigua a temperatura ambient.
2: Això és important, la temperatura?
3: Sí, perquè el que volem és que tots els ingredients tinguin la mateixa temperatura, perquè així a l'hora després de fer el procés de fermentació no estan descompensats. Llavors, si tenim la precaució d'omplir una garrafa o una gerreta i deixar-la per allà a la cuina, estarà a la temperatura que tindrem la farina a l'armari o una culleradeta de sucre. Que també és molt important aquest sucre, perquè aquest sucre és el que li donarà aliment al llevat que posarem i ajudarà aquest procés perquè vagi més ràpid. 20 grams de llevat fresc, el premsadet, el que trobem a les neveres, normalment en el súper, doncs 20 grams de llevat. També el podem anar a comprar a casa del forner, si volem, però... Mm-hmm. Important que sigui fresc, a vegades el comprem i el congelem perquè no se'ns faci malbé. L'estem criogenitzant, perquè si el congelem el matem. Llavors, quan el descongelem, el despertem, però no treballa igual, perquè l'hem fet una morició i ara l'hem tornat a reviure. Llavors, és important que sigui fresc, d'acord? I 400 grams de farina de força. Superimportant que aquesta farina sigui de força. Això és el que li donarà la textura, el sabor... Quan comencem a treballar masses, fem un màster en farines, hi ha tipus de farines i tenen un per què. Cada elaboració necessita un tipus de farina. Farina de força, d'acord? Ara ja es troba tot arreu. I una culleradeta de sal. I un ingredient que no es menja, però que és molt important per fer la pizza. Necessitem un drap, una baieta de cuina nou, que ens en comprem un i que el deixem sempre per fer això que ara us explicaré després, vale? Una baieta que sigui nova. Primer comencem amb la recepta i després us dic per què necessitarem aquest drap. Posem dintre del got el Thermomix, després us explico com fer-ho manual, val? Posem l'aigua, el sucre i el llevat. I barregem 20 segons... velocitat 2. Si ho fem sense robot, necessitem un bol gran on farem el mateix, posarem l'aigua, el sucre i el llevat i amb les mans ho haurem d'anar barrejant perquè el llevat es desfagi amb el sucre i l'aigua. Els que ho estàvem fent amb robot, ara afegirem la farina, que hem dit que eren 400 grams, l'oli, la sal i simplement programem el programa d'amassat 2 minuts. Si ho fem a mà, doncs el mateix, posem la farina, l'oli, la sal i ara sí que hem de treballar, hem d'anar amassant amb les mans. Ja està, amb aquests 2 minuts de robot ja tenim la nostra massa feta. A mi m'agrada mullar-me una miqueta les mans amb oli i llavors el que faig és que també sempre tinc un potet de semolina, que és una farina molt, molt primeta, així groguenca, que li dona una textura molt cruixent a les pizzas. Llavors poso una miqueta de semolina a sobre del marbre on te treballaré i tiro trec, aboco la massa a sobre del marbre i el que faig és un plegat, és estirar la massa com si fos un mocador i llavors vaig agafant les puntetes i de la punta cap al centre, de la punta cap al centre, per fer una bola. Llavors el que he aconseguit amb això és que la semolina s'ha posat per tot arreu. Si no tinc semolina per tot arreu, agafo amb les mans una miqueta de semolina i l'acabo de cobrir una miqueta de semolina. Llavors aquest drap que us he dit que era un drap nou, el mullo amb aigua ben mullat, que estigui super humit, i tapo la bola de la massa amb aquest drap. I la deixo que fermenti, que dobli volum, aproximadament una hora. Aquesta hora ens variarà depenent de l'estació de l'any. Quan fa molt fred, la massa li costarà més de pujar. Quan tenim calor, la massa pujarà molt més ràpid. Amb aquestes proporcions que ja us he donat, un cop que aquesta bola ha crescut, podríem fer dividir-la en quatre boletes. És a dir, que ens sortirien quatre pizzas. Després d'haver crescut, agafem un tallador o qualsevol cosa, un ganivet sense serra, i dividim la massa en quatre. I tornem, un cop que l'hem partida, tornem a fer el mateix procés de bolejar, que en diem, que és tornar a fer una bola. A veure, que la Núria ara ja té aquí una pregunta, digue'm.
2: Sí, estirar la massa. Crec que en alguna sessió ens has dit que la massa la estressem i que l'hem de fer, hem d'estirar-la d'alguna manera
3: sí,
2: concret.
3: Sí, això us ho anava a explicar ara. O sigui, Quan ha sortit la massa del got no fa falta treballar-la gaire, simplement és obrir-la una mica i fer aquesta bola que us dic. I aquí és el moment que hem de deixar que la massa el que fa és el que se'n diu l'autòlisi, que és que agrupa totes les partícules del gluten, que és el que porta la farina de força. Un cop que ja aquesta massa ha crescut, quan la hem partit en quatre, tornem a fer les boletes que us deia, sense tocar-la gaire. Una altra vegada la fem boleta... I llavors sí que, quan ja tinc les boletes fetes, les quatre boletes, sempre haig de tenir la precaució de començar a estirar la primera bola que he fet. Saps? Jo, quan faig les quatre, doncs em poso una més a la dreta i les vaig posant de dreta a esquerra, perquè si no sóc molt despistada i després no sé quina és la primera bola, i llavors agafo la primera bola que he fet. I llavors sí, una altra vegada torno a tirar aquesta semolina, una mica de polsim, i si haig de partir d'una forma rodona, haig de fer forma rodona. Llavors, aquesta bola l'aixafo una miqueta amb la mà i ara és el que tu dius. Agafo el corró, el planto al centre de la bola, endavant. I no faig enrere, sinó aixeco, m'entorno al centre i enrere. No faig delante, atrás, perquè això és el que jo sempre explico, que és com a les persones, que dius, no, ara te'n vas a la dreta, no, ara te'n vas a l'esquerra, i al final et diuen, vols deixar que m'estàs atabalant? Doncs això és el que li passa a la massa. I si veiem que la massa resisteix molt, que jo la intento estirar, i la massa torna al seu lloc molt ràpid, amb molta tenacitat, la deixo, me'n vaig a fer una volta, dos o tres minuts, i quan torno, ja està tranquil·la. Això m'ho va explicar... No, és així, això ens ho va explicar... Tenim aquí a Barcelona un forner molt conegut que es diu Daniel Jordà, que és amic meu, i ells són forners de tota la vida, i una vegada a Barcelona va passar un accident molt greu i ells estaven allà a l'obrador i tenien les masses preparades i van deixar tot i van sortir corrents. I quan van tornar, se'n van donar compte que la massa estava molt millor que abans. Ja estem parlant de fa 70-80 anys, sí. Llavors van descobrir aquests processos que en diuen d'autòlisi, que l'has de deixar reposar, has de fer reposos i llavors la massa està molt millor. Quan tenim aquesta pizza estirada, important una safata, a mi m'agrada, si heu de fer pizza cada setmana a casa, comprar-vos una safata rodona de pizza, de les que estan foradadetes, perquè així això li dona l'escalfor i dona el punt cruixent. I llavors, toppings, els que vulgueu. La pizza té el seu què. I llavors, aquestes pizzas que mengem de pizzeria, que són tan bones, és perquè ells fan dos fornejats. Fan el primer fornejat, quan tenen la pizza ja estirada, li posen el tomàquet i li donen un cop de forn normalment a 250 graus només amb el tomàquet, uns 5 o 6 minuts. Llavors treuen la pizza del forn i li posen els toppings a sobre i tornen a fornejar. Vale? Llavors, un dels secrets perquè aquestes pizzas quedin cruixents és fer dos fornejats a casa. Ells a les pizzeries tenen aquells forns que en 60 segons les tenen fetes, però nosaltres podem fer aquesta doble cocció per aconseguir millors resultats. Toppings, doncs els que vulgueu a casa. Agrada moltíssim mozzarella amb tonyina, blat de moro i olives. En tinc una altra que li agrada molt, també mozzarella, li agrada ceba, li agrada, l'enganyo una mica, li poso pavo en lloc de bacon, perquè, mama, bacon, no, jo poso dauets de pavo, i llavors xampinyons, un rajolí de nata i una miqueta més de mozzarella i orenga, aquesta també és molt bona. Jo, a mi m'agrada molt de verduretes, tallar tot de verduretes fresques i posar una miqueta de cayena, que a mi m'agrada molt el picant. Podem fer un sofregidet també de ceba i pebrots. És que hi ha infinitat de roquefort, de formatges. D'esvergínia també està molt bona. Uns dauets d'esvergínia amb una miqueta d'espècies i els fem al forn i després a la pizza.
2: Les verdures sofregides abans o no fa falta?
3: Això depèn. A mi m'agrada molt la verdura fresca, sense sofregir, però clar, fa una miqueta d'aigua. Llavors, si vols posar verdura fresca, potser has de tenir la precaució de quan la talles, la poses a sobre d'un paper de cuina per absorbir una miqueta aquesta aigua, perquè si no, després a vegades queda tova per sota de l'aigua que ha deixat. I si us agraden les verduretes sofregides, doncs sofregides.
2: Perfecte. Doncs, déu-n'hi-do, quina lliçó per fer pizza. Ara sé perquè a mi en surten tan malament.
3: No.
2: Faig tot els processos malament. Ens haurem de posar manos a l'obra.
3: Aquest procés d'embolicar-ho amb un drap humit, la veritat és que jo també el vaig aprendre d'un pizzer que es diu Luigi de Dominico. Això vas aprenent a mesura que vas fent coses, però el resultat és espectacular.
2: Ja veig que tens molts trucs. Jo la primera cosa que faig malament és que el llevat el congelo. Clar, després ja no surt igual.
3: Le has hecho la morición. Els meus fills diuen que això és la morición. O sigui, no sirve.
2: No. Doncs començarem per aquí i ja t'explicaré.
3: Vinga, doncs, espero que em diguis com ha anat.
2: Moltes gràcies, Bet.
3: Fins
2: a la propera.
1: Las mañanas de Radio Montornès.
0: Radio Montornès.
4: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Radio Montornès.
4: La ràdio d'aquí.

0: Les mañanes en Territori Nocturn.
1: Historietes.
2: Avui a les historietes reviurem un dels episodis més transcendentals i mediàtics de la història de la humanitat. Pot semblar grandiloquent, però parlarem d'un viatge espacial a través del cel i dels límits de l'home, que va arribar més amunt del que es podia imaginar. Avui, a les historietes, la conquesta de la Lluna. Abans d'embarcar-nos a la nau que ens portarà directament a la Lluna, hem de situar-nos en el context d'una guerra freda absoluta entre els Estats Units i la URSS. Una de les batalles d'aquesta incansable guerra freda va ser la cursa espacial, que situem entre el 1957 i el 75. Dues nacions competint per liderar la tecnologia mundial, obsessionades per enlairar els seus més amunt que ningú. El 4 d'octubre del 1957, la URSS va llançar exitosament el primer Sputnik, que es convertiria en la primera nau en entrar en òrbita. La carrera espacial acabava de començar i els russos colpejaven primer. A partir del 58, els Estats Units van provar diverses vegades d'enviar un vehicle no tripulat a la Lluna, però no hi havia manera de tenir èxit en la missió. Així, els soviètics van donar un altre cop d'efecte a la carrera espacial el 1961, quan el rus Yuri Gagarin es va convertir en el primer home en orbitar el globus terrestre. Això va ser tot un desafiament per als americans. Així doncs, el president John Fitzgerald Kennedy va dirigir-se al Congrés nord-americà el 25 de maig del 1961 amb un missatge ben clar. Calia anar a la Lluna i havia de ser aviat.
3: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
2: Literalment, Kennedy instava a Amèrica a marcar-se un objectiu. Abans que acabés la dècada dels 60, calia enviar l'home a la Lluna i fer-lo tornar sa i estalvi. Tot un repte. Després del discurs de Kennedy, l'Agència Espacial Americana, la NASA, es va posar en mans de l'obra creant el programa Apollo. Si bé la missió era motivant, el poble americà no la va recolzar d'entrada pel seu elevat cost. Al 63, només un 33% dels americans donaven suport al programa. Però al 65, la xifra ja arribava al 58%. Per la seva banda, la URSS admetia que no tenia previst enviar cap home a la Lluna, i als Estats Units es creixia veient-se els guanyadors de la carrera espacial. El programa Apollo va seguir avançant i es van seleccionar els tres astronautes que tripularien l'Apollo 11 en el seu històric viatge a la Lluna: Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin i Michael Collins. Emoció creixent arreu del món per assolir la fita.

0: Arribem, doncs, fins a l'estiu del 69. El 16 de juliol, els tres tripulants de l'Apollo 11 van embarcar en la seva nau, a l'espera del llançament. A les 13:32 minuts, hora internacional, des de Cap Canyaveral va enlairar-se el coet Saturn 5è, que duia a bord la nau que protagonitzaria aquest capítol tan especial de la història de la humanitat. El coet havia d'alliberar el mòdul Columbia, que quan estigués prou a prop de la Lluna, hauria de deixar anar el mòdul Eagle, la nau que es plantaria sobre la superfície lunar. 4 dies i 384.400 quilòmetres després, el 20 de juliol, a les 20 hores i 17 minuts, el mòdul Eagle aterrava al mar de la tranquil·litat de la Lluna després d'una complicada maniobra. L'Apollo 11 havia complert part del seu objectiu, aterrar a la Lluna. Gairebé 6 hores després, els astronautes ja estaven preparats per sortir a la superfície i fer història. El 21 de juliol del 1969, a les 2:56 minuts de l'horari internacional, Neil Armstrong va narrar en directe tota una fita de la humanitat.
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: Un petit pas per l'home i un gran pas per la humanitat, frase llegendària com poques. Neil Armstrong i Edwin Aldrin van passejar-se per la Lluna durant 14 hores, mentre Michael Collins, el tercer en discòrdia, es quedava al mòdul Eagle. Segurament havia tret la palleta més curta i s'havia quedat sense deixar la seva petjada. Sí, ho va fer Edwin Aldrin, en una de les imatges més famoses de la història espacial. Durant aquestes 14 hores d'excursió lunar, van tenir temps de parlar amb el president d'Estats Units, Richard Nixon, instal·lar un enginy per fer experiments, plantar una bandera americana, deixar una gravació amb una salutació terrestre en tots els idiomes i, fins i tot, recopilar diversos quilograms de pedres lunars. Encara sort que no van obrir un McDonald's. I després calia enfrontar la part més difícil de la macromissió Apollo 11, tornar a la Terra. A les 19:34 del 21 de juliol, el mòdul Eagle entrava en òrbita lunar i es dirigia a trobar-se amb el Columbia, que l'hauria de tornar a casa. L'acoplament entre les dues naus, una de les parts més crítiques de la missió, va ser tot un èxit. Els astronautes ja estaven de tornada a casa. Tres dies després, el 24 de juliol del 69, Neil Armstrong, Edwin Aldrin i Michael Collins aterraven, per dir-ho d'alguna manera, a l'oceà Pacífic, a uns 1.500 quilòmetres del sud-oest de Hawaii. Els va recollir un portaavions americà. En poques hores serien a casa i després d'una estricta quarantena obligada pels metges, podrien abraçar-se les seves mares i dones, que segur que havien patit de mala manera durant l'excursioneta. I l'eufòria va esclatar als Estats Units. El govern Nixon va tillar la missió d'èxit rotund. Va ser també un homenatge al seu instigador, el president Kennedy, assassinat 6 anys abans. La conquesta de la Lluna no va ser ni de bon tros al final de la cursa espacial. Seguiria durant diversos anys i, de fet, Estats Units tornaria a enviar missions tripulades a la Lluna fins a 6 vegades entre el 69 i el 72. Des d'aleshores, no hi hem tornat a anar. Sens dubte, un episodi històric, llegendari, que va marcar un abans i un després en la història de tots. Encara que hi ha molts que insisteixen en posar aigua al vi. I és que una de les llegendes que planen sobre la conquesta de la Lluna és que va ser tot un muntatge. Que si les ombres no són com haurien de ser, que si la bandera onejava, que si el visor del casc reflectia una perspectiva impossible... Vés a saber. Què voleu que us hi digui? Si va ser un muntatge, està tan ben fet que el mèrit és comparable a haver-ho fet de veritat. I hauria de guanyar un Òscar, per suposat. Sigui com sigui, la humanitat ja té un altre objectiu. Posar el peu a Mart. Però això, sens dubte, serà una altra historieta.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.